0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen, com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no es rendeixen i cada cop que entren a un camp no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions, perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: jo també ho vull fer. El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles. Una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll. Una dona que no xiula per demostrar res sinó per fer el que més estima, la seva passió. Una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana.
1: Ivet, bon dia.
2: Bon dia, Julià.
1: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
2: Jo vaig començar el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allí vaig començar l'etapa.
1: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
2: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber que sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada posar a treure'm a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
1: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
2: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava supernerviosa, que no sabia ni xiular, encara que... per allà que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
1: Alguna vegada has dubtat si continuar?
2: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo, però després els compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
1: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
2: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i L'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional, i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
1: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
2: Bueno, físicament, a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
1: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
2: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. Jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i serio quan estàs en els partits.
1: I pel que fa al caràcter?
2: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allí estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
1: Quina està la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
2: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal, s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, no sé, un cop, era el tercer cop, que, no, el segon, que s'havia trencat els creuats i em van dir és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio he de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
1: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
2: Amb paciència. L'arbitratge és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
1: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
2: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo, quan estic en els partits, crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment, quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol de ser insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
1: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament encara, a Catalunya. A què creus que es deu això?
2: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre, fins al moment, mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge... Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
1: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
2: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia! I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
1: I creus que hi ha les mateixes oportunitats o tenim reptes diferents?
2: Bueno, jo considero que a nivell de comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo, sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
1: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
2: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra i sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona, he sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això, i evidentment aquests comentaris doncs toquen la fibra i he arribat al vestuari i evidentment doncs m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer també com ho faria un noi i no passa res.
1: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
2: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, i jo sempre els ho dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
1: Tens referents?
2: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat, i al final és referent. Però també el màxim referent que tinc són les meves companyes, la Mar Torrents, sobretot per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs amb un somriure, la Ivet també.
1: Ah, fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir, que és el primer que vas pensar?
2: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent, i jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista, perquè al final doncs hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans, i bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
1: Què significa aquest pas en la teva carrera?
2: Per mi és un pas superimportant, perquè ara ja la responsabilitat doncs, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més i sobretot de poder formar part d'això.
1: Parlem d'objectius a curt termini o una mica més a llarg termini. Quins tens?
2: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment tenint uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina, i l'objectiu principal ara mateix, doncs a curt termini seria aquest.
1: T'agradaria arribar al futbol professional?
2: Sí, sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
1: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres aquestes joves que comencen, o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
2: Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves, i jo sempre que necessiten alguna cosa, a vegades, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes, o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
1: Què li diries a una noia jove que dubta si comença a ser àrbitre o no, i deixar, per exemple, no sé com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
2: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí, i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també, i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
1: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
2: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb allò de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades, a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa-la a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
1: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres, o que aquí és algú doncs que potser haurien de millorar?
2: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim, perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error, i l'error s'ha de tractar amb respecte, perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a... Doncs això s'ha pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
1: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
2: Moltes gràcies, Júlia.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem. I ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit, i des d'aquí, des de la noia a distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim, i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts, és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai! Va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. No, no. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Sóc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La Casa en Flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
1: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida... En són dues, són gresca i xerinola.
1: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
1: Sí, és una manera...
0: Per què t'agraden, a veure?
1: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
3: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, xiu-xiuejar.
3: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
4: Hola,
0: la Noelia té 15 anys i va tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
4: Una
0: romàntica.
4: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan
0: completa, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I per final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
5: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
5: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
0: Molt bé. Doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i, si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
1: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom. És la teva llengua.
1: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
4: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, tu has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
4: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
4: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
4: A veure, només amb alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
3: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero que estic no parlant.
0: Uh-huh.
3: Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
3: Sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Uh-huh. Tu, Paula?
5: Jo, la majoria de temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
5: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
5: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
5: Doncs,
0: què n'opines?
5: Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
1: Uh-huh. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre mantinguin, jo els hi seguiré parlant en català.
0: Uh-huh.
1: Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
5: Totalment, sí.
0: D'acord. Noelia, què opines d'això que comenten les companyes?
4: Jo opino que sí, que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
0: uh-huh,
4: i em responen en català, i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, si puc, o sea, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
4: No.
0: És a dir, una conversa bilingüe.
4: Si ens entenem, doncs... Uh-huh.
0: D'acord.
4: Da igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
3: Jo acostumo a obrir la conversa en català encara que sigui la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
3: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
3: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
3: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de... Pues de una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
3: Utilitzar aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
3: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et volen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Què opineu d'això?
3: Sí, et fan com una miqueta d'acostar,
0: sí,
3: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
4: És com estrany.
0: És estrany.
4: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
0: O sigui, que et miren malament, vols dir?
4: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... Perquè ara
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació
4: sí.
0: Com una...
4: Sí.
0: I, clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
5: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, hi ha paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
1: Copingüí.
5: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final. No sé, trobo molt divertit.
0: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
5: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
5: Sí.
0: I al final, veure-us obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada? Us heu vist obligats a canviar-la pel que diran? Ja no perquè, evidentment, l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no? El que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe, es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
1: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de... Això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua no de l'escola, perquè, en teoria, els professors... t'obliguen, bueno, o imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
1: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
2: Parlo català a l'escola, amb les meves amigues i allà on vaig, menys amb la meva família, perquè tothom parla en castellà.
6: Jo el meu dia a dia sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
2: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
6: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs llavors sí que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser el català no se li dona bé o se sent incòmode. llavors li responc automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí, i de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i un castellà, i parlo castellà i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
2: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
7: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà, perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
0: Està... De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
1: Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, que és allà, per guanyar diners,
10: però
1: els diners...
0: Digues.
10: Sí, és que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflower, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas.
0: Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut, però en català...
1: És que el que me costaria a mi, no sé si ganaria...
0: Què faríeu? Sí, català,
10: català, català, català,
0: eh?
10: No sé si és per cada català, bé. Català. Jo dic perfectament, encara que sigui castellanoparlant, jo diria català. Tu com?
0: Tu, Noelia, què opines?
4: Jo diria catanyol.
0: Catanyol.
10: Ah, pues sí, eh?
0: Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
4: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
5: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts generadors de contingut.
5: Faria contingut mixta.
0: Mixta.
5: Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia?
1: Sí, no sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que... que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
1: Abans... Ostres, està molt bé ara.
0: Però està igual
1: la indústria de la música catalana? Està...
10: Jo crec que ara està petant.
1: Està petant, sí, està en el sultanatge. Sí.
0: Quins cantants, quins grups catalans?
1: Mira, Oques Grasses.
10: Jo ara mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
1: A Catalufo.
10: O amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir. O sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
1: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser...
1: Però jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
5: Sí.
1: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
1: Hi ha un altre tarannà, vols dir? En castellà,
0: no sé si hi ha... Ni tan sols podem trobar el contingut. És a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si... La Paula m'entén.
5: Sí,
0: què opines?
5: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
4: és preparat amb mi, així que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
1: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
1: Sí, però
0: alguna
1: ara no se m'acorda.
0: Crash, random...
10: Layat, random, jo... I sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els TikTokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català perquè, pues per això, pues per el que li dic abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
1: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que català sigui necessari?
4: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma.
1: Un entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
10: Exacte.
1: Sí. Com podem fer això?
0: Com podem incloure una persona perquè s'animi, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
5: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
1: Cadascú
10: del seu... Sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que, malauradament, tots sabem la resposta, i com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla magnífic.
1: Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. El somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
5: Ui, es casa.
4: Fatal.
0: Just o què? Bueno,
1: no em ves cap.
0: A veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
1: Ai! Va.
0: Això no us ho esperàveu,
10: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
1: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta també si sabem què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
4: I a la vora confitura.
0: Molt bé, Noelia, molt bé.
4: Joder, la Noelia, com que estava pensant... Ui!
0: Què vol dir?
4: És que se'l sap tot, ja, la Noelia.
0: Aquí tindrem ara un gir d'aquí,
4: No m'ha estudiat.
10: No m'esperava,
4: No estava pensant, justo.
5: Estudiat amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
4: Sí.
0: Va, els altres, atents. I tu també, Noelia, va.
5: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
1: Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
10: Ningú.
0: Qui dia passa, any empeny.
4: Lo iba a
0: decir. Anem a el tercer refrany, De mica en mica...
1: S'omple la pica.
0: No, molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc
10: aquest
0: a poc.
10: Aquest sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
10: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat, no era així?
1: No és el sac i ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte, molt bé. Molt bé.
10: Exacte.
0: Vol dir que no et precipitis, no?, abans de donar una cosa per feta.
4: És un ús.
0: Va, l'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va,
5: A pensar.
0: A la taula i al llit...
1: El primer crit.
0: Molt bé.
11: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Sí. Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, eh? Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
6: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
2: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
12: Al col·legi sento molt més el castellà, el català.
13: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlo en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
2: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà. Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa

0: ell. Uh-huh. De si... com tens certa confiança, per així dir-ho. Uh-huh. Perquè si t'imposa molt... Jo, per exemple, si un profe... Per exemple, a la directora i a la cap d'estudis, sempre en català, perquè m'imposen. Uh-huh. Però, per exemple, a... no sé, al de mates, per exemple...
1: El que et cau bé, potser...
0: Sí, perquè, no sé, com no em surt català.
1: I fa en castellà.
0: Sí, i em respon...
1: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
2: Exacte.
1: No?
3: Totalment.
1: Què vol
4: és
1: comentar?
4: Que sí, el tema d'insultar, no?
1: Buah, sí. Insultar més en castellà que en català.
4: Sí.
3: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
1: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
3: De Figueres, Vilajuïga, mm-hmm. Teoria.
1: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles? Sí, potser, què en penseu, sí. Vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
4: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com, entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots,
1: però I per què
4: però
1: creus que s'està posant de moda?
4: Bueno, jo crec que ja aquesta... O sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, uh-huh. Com de, ei, soc molt guai, et
1: o sigui,
4: parlo
1: creus
4: castellà...
1: Creus que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
4: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística uh-huh. I fa... Bueno, et fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
1: Clar.
4: Però, bueno,
5: exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueu en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueu, jo soc igual que tu i tot això, pues separa el castellà com si fos col·legueu i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em diguin no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
1: Clar, i que on podríem... Digues.
4: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
1: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
0: Per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... Les odios en català, no et respon.
1: Ja.
0: I això
1: com... t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
0: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
1: I t'has de trobar gràcies. Una situació
0: sí.
1: Que t'obligui una mica, no? Que et
0: sí,
1: posi
0: però en... no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
1: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
0: Jo crec que ho veiem bé perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.
4: Uh-huh. Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
5: Sí,
4: excloent,
5: és que potser...
4: És un cercle viciós.
5: Sí,
4: com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
1: És que potser té un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera...
4: El català ha de ser una eina de cohesió social.
5: Hòstia, quina frase.
1: Bonic, això, eh?
5: Sí, molt bonic. I jo crec que... També he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Uh-huh. Però si en comptes comences a fer unes activitats de... Feu un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
1: una cosa normalitzada.
5: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que
0: l'entretén.
5: Exacte.
4: Anem a experimentar amb el català, no?
5: Exacte, i que es pot fer col·legueu. I que es pot fer... Pues jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui. I llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
1: Es diu moltes coses dels joves. I una de les coses bones que es diu és que sou més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o què?
3: Jo ho desconfio.
1: Tu no estàs d'acord?
3: No.
4: Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
5: Jo abans més.
1: Però quina representació?
0: Depèn de l'època. No. Fatal.
1: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
4: Doncs sí.
1: Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a

0: comprar pel vostre gust, eh? És a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
1: Castellà.
0: Castellà.
2: Jo, a mi m'és igual, mentre m'agradi el gènere literari...
3: Exacte, el jo sí...
1: Això sí que és veritat.
3: Exacte, exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Ruffo, que és el meu escriptor preferit, i que ho fa... Bueno, i la novel·la que me'l vaig llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
0: T'agrada Terra Baixa?
3: M'ha encantat, o sigui, mira que ho trobo molt complicada d'entendre perquè utilitzen un llenguatge molt complicat i jo com a castellano parlant pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe
0: i
3: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
0: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va.
2: Paula.
0: Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
2: A veure, missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
1: Així no anem enlloc.
3: Clar.
1: És que passa molt.
0: Les cares,
1: clar,
0: les cares que heu fet, eh?
1: Les cares, quan les cares? On, què? Què? Pobra noia.
0: Què fem?
1: No, però és que...
0: Què li diem a la Rebeca?
1: És que passa molt.
0: O què li diem?
1: Passa molt.
3: Passa moltíssim.
1: És que és quasi racisme.
3: És que... No, sí, exacte.
1: No, perdó.
3: No, és que és veritat.
1: És que sí, és que sí.
3: És completament veritat.
1: Ets de fora, no et penses parlar català, perquè el català és guais d'aquí.
3: Exacte. O si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs al Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que soc castellano parlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què gent... canvies el castellà? És que no ho entenc.
0: No, és que això ho veu de mala educació, canviar...
3: És un microracisme, i ho dic teixantment, o sea, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte.
1: Que és i a això, més sisplau. Ara, que tothom m'ha passat arreu i que...
3: Sí,
2: totalment.
1: Sí, sí.
0: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
3: Es carregaria amb el professor. Exacte.
1: S'ha de partir des de...
3: Ja ho dic jo. Es carregaria amb el professor.
0: Està molt bé.
1: Sí, però és
0: doncs
1: que... Es carregaria amb el professor. Crec.
0: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
1: Va.
0: Esteu preparats?
1: Sí.
0: Va, anem al primer.
3: Comencem.
0: El Ramon diu, soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu, les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí?
1: Com es diu aquesta?
0: Aquest és l'Anna.
1: Molt bé, Anna,
0: sí?
1: Molt bé.
3: Ja no fa falta que...
0: Anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
3: Hòstia, hòstia.
1: Ai,
0: tenim
1: no,
0: el Ramon
1: no,
0: i
2: no castigaria els tres.
1: No és motiva, la
0: tenim
1: gent.
0: El Ramon, el cambrer, que no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant, el català fora, i el Dida, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
1: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
0: Sí.
1: Sí, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
0: Que un es quedi sense pati,
3: és una manera de viure una llengua.
1: És una manera de viure.
3: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
0: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord.
1: Està batant la diversitat, l'Anna.
2: Jo castigo el Didac.
3: Jo també.
1: Per
0: què castigues el Didac?
2: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
0: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues? A veure.
1: Buah, és que... No sé...
0: Jo sí, tenim aquí.
1: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
3: Jo castigaria el Didac i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu o jo, que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i... amb una expulsió amb el Didac.
4: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
0: Clar.
4: I una persona que l'està aprenent, vull dir.
0: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
3: Sí.
4: Mentre jo estigui viva,
3: No, sí, completament, eh?
0: Però ho penseu convençuts, eh?
3: 100%, perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueixi una miqueta la zona de parlants i per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec, amb força, de veritat, amb força, i ho defendré, la veritat.
0: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
4: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
0: Clar que sí.
4: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
3: Què penses, Noelia? Com?
4: La defensora del català.
1: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
1: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
0: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
1: És que, per exemple, a casa, no. Encara tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
0: Diries
1: mai.
0: Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
1: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
0: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
3: Estic d'acord.
0: Meravellós.
4: Aprendre català per amor.
0: Sí. Per amor. Sí. Aprendre català per amor és una molt bona frase.
4: És la millor tècnica.
3: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
4: Xarrupa, figues, abraçafanals...
3: Somiatruites.
0: D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
3: Tirallonga.
0: Que li ha sortit així sol.
3: Llepafils, somiatruites... Són aquests insults...
1: Si no conozco ninguno.
0: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
2: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
0: Molt
2: perquè
0: bé.
2: Trobo que hauria d'estar igual.
0: Bueno, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
4: El Didac
3: més expulsió.
0: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
4: No.
0: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
2: Doncs jo, amb tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
0: Si un titular, dius, quedar... m'emporto això.
2: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
0: Que bonic, això. Perquè... Noelia, sí. Tu què et portes?
1: Que hauria de parlar més català. I que... O sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sigui, no
0: doncs
1: sé
0: el parles perfecte.
1: Sí, el parles superbé.
3: Es parles molt bé.
0: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
4: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
0: I tant, i tant que sí. Aaron,
3: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai i, de fet, aquestes forces me les ha reomplit la Noelia al veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i al Cristian i a la Paula.
0: Que bonic.
3: La veritat.
0: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
4: Jo diria dues coses, si se'm permet.
0: I tant.
4: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després...
0: I pingüí, també.
4: I pingüí, pot ser. I t'estimo. I xiu-xiueix.
0: I xiu-xiueix.
4: I també, català a l'atac.
0: Molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula... M'estic deixant... La Júlia m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè, de veritat, que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo, com a profe, he de dir, com a profe de català, he de dir que es parla cada vegada menys, però confio confio
3: gràcies,
0: que...
3: Gràcies per la confiança, eh?
4: Sí,
0: confio,
4: ho veiem, també.
0: Ho intentarem, ho seguirem...
2: Pico pala tot.
0: Ho seguirem batallant amb moltes ganes, perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones.
4: I perquè mica en mica...
0: Sempre la pica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït, i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: Sabies que...
1: Les peülles dels cavalls són estructures fascinants i vitals per a la seva mobilitat i salut en general. Aquestes estructures estan compostes principalment de queratina, la mateixa proteïna que forma les nostres ungles i cabells. Cada peülla d'un cavall es divideix en diverses parts clau: la paret, la sola, la ranilla i el taló. La paret de la peülla és la part visible des de l'exterior i actua com a coberta protectora. La sola és la part inferior de la peülla, que proporciona suport i protecció al peu. La ranilla és una estructura en forma de V baixa a la part inferior de la peülla que ajuda a esmorteir l'impacte i a bombar sang a través del peu mentre el cavall camina o corre. Un fet curiós sobre les peülles dels cavalls és que creixen contínuament, igual que les nostres ungles. Per aquesta raó, és essencial que els cavalls tinguin un manteniment regular de les seves peülles, cosa que inclou retallades i, en molts casos, ferradures. Les ferradures protegeixen les peülles de danys i desgast excessiu, especialment en cavalls que treballen superfícies dures. A més, les peülles dels cavalls són extremadament sensibles. Estan plenes de terminacions nervioses i vasos sanguinis, cosa que les fa crucials per la detecció del terreny i l'equilibri. Una peülla malmesa o mal cuidada pot causar dolor i coixesa, afectant seriosament a la qualitat de vida del cavall. Per això, l'atenció adequada a les peülles és una part essencial de la cura equina.

Music Calaix.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Abets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula alta. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet, que us acompanyarà durant aquesta propera hora. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera i el servei tècnic de l'emissora. El podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
3: En aquesta edició del programa d'avui divendres 21 de novembre escoltarem composicions de diferents estils i d'entre elles no en pot faltar una d'una compositora. També complirem amb les vostres peticions i us informarem d'algunes de les activitats sardanistes per als propers dies. Comencem amb el nostre, el vostre Espai Sardana.

0: esperem que tant aquesta sardana com tot el programa, sincerament, tal com es diu aquesta sardana del mestre Manel Sederra i Puigferrer, us agradi. Va ser estrenada l'any 1991 i l'hem gaudit amb la principal de la Bisbal.
1: La següent sardana és de la compositora manresana Dolors Viladrich i Pasqual, la qual aquest 12 de novembre passat hagués complert anys. És una composició estrenada a l'Aplec de Manresa de l'any 2006 i el seu nom és Un esclat d'il·lusions. Ens la interpreta la Cobla Montgrins.

0: Un esclat d'il·lusions, sardana de l'any 2006 de la Dolors Viladrich i Pasqual, i que sentíem amb la Copla Montgrins.
1: És el torn de gaudir d'una composició obligada de copla. El dissabte passat, 15 de novembre, va ser Sant Albert i l'amiga Montserrat Oliveres vol dedicar Nova Ciutat d'en Francesc Camps i Comelles al seu net Albert, a l'Albert Tarrés, i a tothom que celebra sants i aniversaris. Escoltem la interpretació d'aquesta sardana de l'any 1989 amb la Copla Ciutat de

0: enèrgica sardana obligada de cobla, Nova Ciutat, d'en Francesc Camps i Comelles, amb la cobla Ciutat de Girona.
1: En Pere Mercader i Andreu va fer una sardana que es va estrenar a Cassà de la Selva l'any 1962 i que porta per nom Platja de Castell. Doncs seguidament sonarà en antena interpretada per la cobla Montgrins. Però abans d'escoltar-la direm que aquesta composició l'hem escollit perquè la nostra amiga Helena la dediqui a les seves amigues.

0: La Cobla Montgrins amb Platja de Castell, d'en Pere Mercader i Andreu. I Helena, gràcies per escoltar el programa i, tal com dius, visca la sardana.
1: I en acabar la següent composició, l'Espai Sardana farà una pausa per tal de donar pas a uns minuts d'informació. D'en Jaume Ventura i Tort és Dansaires Cardedeuencs. És de l'any 1984 i repetirem cobla. Torna a ser la Montgrins.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, amb la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
1: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
7: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: L'Espai Sardana ja torna a ser aquí per tal d'oferir-vos la segona part. Però abans de gaudir de la música,
3: recordar-vos que si voleu recuperar algun dels nostres programes, els trobareu a la pàgina web de Ràdio Mollet i al Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Dir-vos també que en aquestes pàgines d'Espai Sardana publiquem fotografies i vídeos, alguns 360 graus, on podreu veure imatges de les activitats sardanistes on anem.
2: I dir també que per fer-nos qualsevol comentari o petició sardanista ens podeu trucar al número del contestador, el 93 570 68 66, durant l'emissió del programa de divendres i dissabte, o bé enviant-nos un correu a espaisardana@gmail.com.
3: Anem a escoltar més sardanes. La que toca ara n'és una que va ser estrenada l'any 1957. El seu autor, en Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando, la Pepa Maca. L'amiga Maria Company la vol dedicar a l'Elisa Riera, autora de la lletra de la sardana d'en Francesc Mas i Ros, Montcada i Reixac, i a tota la gent que escolta el programa d'aquesta població del Vallès Occidental. Som-hi, doncs, amb la Cobla Barcelona.

0: La Pepa Maca, d'en Jaume Torrents i Gutiérrez de Pando, amb la Copla Barcelona.
1: L'Emma Balea, cap de programació de Ràdio Mollet, vol dedicar-li Girona m'enamora a la Mercè Bastida, col·laboradora de l'emissora, perquè el 25 d'aquest mes és el seu aniversari. Gaudim d'aquesta composició d'en Ricard Viladesau i Caner amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

0: Girona m'enamora, d'Enric Art Viladesau i Cané, amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I ja que anomenem aquesta cobla, volem felicitar-la per la bona acollida que va tenir a la ciutat alemanya d'Hamburg, ja que la seva actuació del dissabte 15 de novembre a l'Elf i l'Harmonie va exaurir les 2.200 entrades. Va ser un concert amb sardanes històriques i contemporànies i va tenir lloc després de la ballada de sardanes a aquesta ciutat el divendres dia 14. Els sardanistes hem de sentir-nos ben orgullosos per aquest èxit.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 22 de novembre. El quart aplec d'Artesa de Segre, a 11:45 a la plaça del Vall, amb la principal del Llobregat. I a 16:45 al pavelló poliesportiu, on s'hi afegeix la cobla Marinada. Ballada a Barcelona a la plaça dels Jardins d'Elx, a 12:45 amb la cobla Montgrins. Concert a Bellpuig, en motiu del 40è aniversari de la Bellpuig Cobla, al Teatre Armengol, a 6:00 amb les cobles Bellpuig Cobla i Lluïsos Cobla. Diumenge, 23 de novembre. Ballada a Barcelona al Parc de la Guineueta, a 11:45 amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Audició a Badalona, a l'antic Parc de l'Escorxador, a 11:45 amb la ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, a Mataró, ballada a la plaça de Santa Anna, amb la cobla Mediterrània. Ballada a Barcelona, a 11:45 al Jardí del Club Natació Sant Andreu, amb la principal de Terrassa. Ballada a Sabadell, a 11:45 a la plaça del Gas, amb la cobla Montgrins. Doble audició a Torelló, a 16:45 a la sala Polivalent, amb les cobles Canigó i Juvenívola de Sabadell. Concert a Ripollet, al Teatre Auditori del Mercat Vell, a 6:00 amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Dilluns, 24 de novembre. Concert del Memorial Joaquim Serra a Barcelona, al Casino L'Aliança del Poble Nou, a 7:00 amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
0: Aquesta última petició ens la fa l'amiga Mercè Bastida. Tant de bo continuïs sempre amb aquesta alegria, Mercè. Demanes una sardana per al teu aniversari, que celebres el dia 25. Així mateix, li vols dedicar també a l'Emma Balea, perquè el dia 28 farà anys. Per a tota la pinya, per a qui també faci anys i sants, i per a nosaltres, i desitja a tothom un bon hivern. Doncs d'en Francesc Javier Cassanyes i Edo, i interpretada per la cobla Amoga, 100 anys lligats.

0: Que passeu un feliç aniversari, Mercè i Emma. Escoltàvem 100 anys lligats d'en Francesc Xavier Cassanyes i Edo, amb la Copla Amoga. Copla que va finalitzar les seves actuacions l'any 2019.
1: Del CD recentment publicat de la Copla Juvenívola de Sabadell, de sardanes d'en Marcel Font i Gaig, volum 2, escoltarem un fragment de la composició La Rambla de Sant Andreu, la qual es va estrenar l'any 2003.

0: Fragment de la sardana La Rambla de Sant Andreu, d'en Marcel Font i Gaig, amb la Jovenívola de Sabadell.
1: I finalitzem el programa amb la mateixa cobla. En aquesta ocasió, la sardana que ens oferirà és de l'instrumentista de tenora, actualment a la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, si bé també va ser integrant de la Jovenívola, l'Enric Ortí i Martín. Composició de l'any 2002, que porta per nom Record de cada instant.
2: Hola a tothom, sóc l'Enric Ortí i vull dedicar aquestes paraules a tots els oients d'Espai Sardana, de Ràdio Mollet, i agrair a tots els oients i a tots els organitzadors del programa doncs, la facilitat que se m'ha donat doncs, per estar aquí amb vosaltres, dir-vos aquestes paraules i res, que per molts anys podeu escoltar aquesta emissora i aquest programa tan maco que segur que us agradarà a tots.

0: Era la salutació i la sardana de l'Enric Ortí i Martín, record de cada instant, amb la Jovenívola de Sabadell. Abans d'acomiadar-nos, dic que aquest dissabte dia 22 és Santa Cecília, patrona dels músics i les músiques. I ja sabeu, si us ve de gust, ens podem retrobar la setmana vinent, aquí mateix i a la mateixa hora. Passeu una plàcida i feliç setmana.
1: Salut,
2: sardanes
1: i seguim!

0: Isabel Pla, del Garraf, ens cantarà una cançó popular que es diu El poder del cant.
1: Hola, sóc la Isabel i us cantaré un romanço, El poder del cant.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.

Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui, 21 d'abril, farem un programa especial que parlarem, que recitarem només poemes que parlin de flors. Com que aquesta setmana és Sant Jordi i ja estem a plena primavera, ens ha semblat que tocava. I començarem amb una cançó, Cançó de les Roselles, el títol, i és de Jacint Verdaguer. Al sortir de la mà del Criador, divina, beca, modesta flor, posim la barretina. De gallaret ma cresta allí rombejo i amb ella gallardejo. Tan sols si un dol m'ofusca, la purpurina deixo per la musca. Modesta flor, nevistes de centúries, rodolades d'aquestes endreçúries. De trons n'he vist caure i d'enemics en la fossana que ajaure. Més com del cel l'estrella, l'abril de ma encontrada mai s'allunya, que per la nova gent com per ella, la flor de la Rosella serà sempre la flor de Catalunya.

I ara una de Maria Antònia Salvà, que parla de margarides. Ja sabem com les margarides la gent abans les feia servir per descobrir si eren estimats o no, anaven arrencant pètals dient sí o no, sí o no. Margarides. Ja el sol aguaita per l'ample cel, ros com la bresca, de gota mel damunt les planes totes florides. S'embadaleixen les margarides i alçant la testa veu en claror qui les anima d'un tremolor. I en les diades de sol ardent, quan el cel brilla més resplendent, sembla que llencin crits d'alegria. Les margarides són flors del dia, tenen un riure d'ulls deixondits, més condormides les fosques nits, més desvetllades les nits de lluna. Viuen de somnis, i és cada una la confident d'un amoret, que dins ses fulles guarda un secret. Ai, flor, si et cullen uns tendres dits, no et valdrà riures ni camps florits, ni el sol que et guaita de l'alta cima. I ja m'estima, ja no m'estima, cauran tes fulles, mesquina flor, cauran tes fulles com cau el plor.

seguirem amb els ametllers. I ara tenim una poesia en prosa del llibre de les Hores de Josep Pla. És un llibre que avui dia ja no es troba si no és de segona mà. I la plana, les planes dedicades als ametllers, no les direm senceres perquè seria molt extens, però déu-n'hi-do. A mig camí parla del presseguer, només de passada. Presseguer considera que la flor més carrosa és un vermell pàl·lid i parla molt dels ametllers, perquè el títol de la fulla de del capítol és Temps de febrer, els ametllers. Si el fred bada i es descuida, els ametllers floreixen. És per això que, en el moment de la florida dels ametllers, és incert. La florida és la conseqüència d'un descuit, d'un oblit momentani. Si els miracles altra cosa no són que una vegada de la naturalesa, el florir dels ametllers, en ple hivern, és el miracle més graciós i lleuger de la terra. Quina elegant sorpresa! Hi ha flors d'ametller de color de rosa, flors de color blanc, flors amb una vaga resplendor esgrogueïda de mantega fosa. Les flors d'ametllers més donades al camí no es poden confondre ni amb les flors de les pomeres, les flors de les pomeres que converteixen Normandia en un prodigiós jardí, ni amb la flor del presseguer. La flor del presseguer és realment fascinadora. Es cobreix d'unes minúscules flors d'un roig evaporat, pàl·lid, exangua, flors que segueixen les branques nues de l'arbre com petits cucs de cristall transparent, d'una puresa de transparència realment fascinadora. Així i tot, cap flor no pot igualar la vaporositat aèria de la flor de l'ametller. En aquest moment, totes les riberes del Mediterrani estan irisades pels ametllers en flor. Aquesta flor té uns pistils minúsculs, com petites banyes de cargol. La qualitat dels pètals, suau i carnós al tacte, forma un teixit tan delicat, d'un tacte tan lleuger, que la seva fugacitat, de tan visible, té una cosa de tristesa. L'ombra que projecta la flor en el sol hivernal és tenuíssima. És l'ombra d'un ombra. El baf caminat que nimba el ram toca l'aire d'una matisació rosada que es desfà en l'espai. És com un esponjament d'una porositat medular que s'evapora en la llum tendra. És el miracle dels ametllers. Sobre les velles pedres del país, morenes, torrades, degotejant la mel del sol dels segles, sobre els guarets trencats per l'arada paterna, sobre el verd acerat de les atzavares fibroses, els ametllers són, en aquest temps, com una transfiguració de la llum de la vida, com un desig amable de la sorda naturalesa. Com vingueren aquestes flors? Ahir no hi eren. No hi havia més que un borrissol rosat d'una vaguetat sense pes. Nasqueren al conjur de la nit, potser al conjur de la calma de l'aire, de la lluna plena. Tota forma és l'alliberament de la tensió que l'ha construïda.

Margarida. Aquesta també és de Jacint Verdaguer. Ja ve el mes de juny. Ja el Corpus s'acosta, amb ses professons i altarets de brosta. De totes les flors amb què s'enjoia, diríeu quina és la que m'enamora? No és pas l'omarfull, i menys la ridorta, ni el peu de colom, ni el bec de cigonya, ni l'ull de perdiu, ni el coixí de monja, ni la flor del llaç, que és tan vanitosa. És la més humil, la margaridoia. Vell és ton regant, o reina del prat.

I ara una de Carles Salvador, que porta per títol Baladre. Flor roja de sang que creix al barranc i al meu pit. Tu ets com l'amor irat pel dolor de l'oblit. Verí, i ets bonica, un poc xica, per això t'he collit i et porten al flanc del meu pit. Ací on raja sang d'amor i d'oblit.

I ara en farem una de Josep Carné. El títol és El gessamí i la rosa. Colliu la rosa de dia i de nit el gessamí. El gessamí en una tanca, la rosa enmig del jardí. Lleument, tendrament gronxada, la rosa mor en un sí. El gessamí, quan la mà de sa geu pàl·lida a dormir, el té viu, sense saber-ho, els cabells que es de cenyir. La rosa fa enamorar-se, el gessamí defallir.

Ara sentirem a l'agrupació infantil Ses Motxillers, que ens cantarà una cançó molt adient aquesta setmana, Rosa de Sant Jordi.

I continuem amb els poemes dedicats a les flors. Ara en farem una de Joan Josep Roca Labèrnia, una rosella. En un camp de blat, amb galta vermella, hi ha una rosella gronxant i gronxant. És el tou llebeig qui el ball la porta, qui li parla i conta mil somnis daurats. La rosella riu, i riu primavera, i el blat espera un temps per granar. Altres flors flairoses li tenen enveja, volen, per revenja, el temps de segar. I la plana dorm, i el llebeig es cansa. La rosella canta, tot guardant el blat. Aplega un ponent, calent, poca traça. La donzella esclata. Veniu per fer mal?

Ara tenim una curiositat, un poema que ve de l'altre, de l'Orient Llunyà. El títol és Cercant un ermità taoista a la muntanya de Tai Tien. Evidentment que la versió original era amb algun idioma d'allà, xinès, vés a saber, però l'autor es diu Li Bai, però ens l'ha traduïda Maria Manent. Prou es senten lladrucs allà on l'aigua murmura. Ha plogut. Són més fosques les flors del presseguer. Al cor del bosc una daina s'atura, però els aires no em porten cap trilleig matiner. Ara es gronxen bambús a la boirina blava. Veig cascades que plouen entre boscos endins. Ai, prou cerco l'amic. Quina ruta triava? I tot trist, em recolzo a la soca dels pins.

Una breu de Joana Raspall. La rosa. La rosa té un batec de cosa viva que forma part del nostre propi alè. I quan l'abril encara no ens arriba, ens enyorem i no sabem per què.

I una altra de Jacint Verdaguer, que és dels poetes que més poemes ha escrit a les flors. El títol és Prímula. Li diuen flor del cucut a la gentil primavera, perquè així que el sent cantar, en son coixí se desvetlla. Estira els dèbils bracets de ses fulles verdes per fer enllà el llençol de la geladora gebre. Obre ses ulls blavejants, son capsironeta aixeca, com pastoreta gentil que ha fet un son sobre l'herbre. Mira el seu entorn, a ses companyes desperta, que s'alcen ací i allà, constel·lant tota la terra. Tremola encara de fred, més tota s'alegra. Al sentir com el cucut, li respon l'oreneta, entonant un càntic nou amb una tonada vella. Lo bon temps és arribat, beneïda primavera. Us he de dir-vos que aquesta prímula també li diem aquí a Catalunya, a part de la flor del cucut, també li diem primavera perquè és de les primeres flors de la primavera.

una petita píndola de Joan Amades. La Rosella. Muntanyes que produïu moltes plantes, moltes herbes i altres flors. La rosella és la més bella de les flors. I una de Mercè Rodoreda. La llet blanca de la lluna me la bec a poc, devoro flors d'una en una, entaulada com per joc. D'enveja un núvol s'esberla, gotes de color de perla m'esquitxen nas i cabells. I me'n vaig, poso la lleva i em tanco dins de la meva illa de lliris vermells.

una altra estrangera. L'original és alemany, l'autor es diu Theodor Storm, i la traduïda al català no sé qui, perquè l'ha acabat a internet i no ha firmat l'autor de la traducció, però la poesia diu així: de bon matí vaig fer un petit ram i el vaig enviar a la meva estimada, sense fer-li saber de part de qui ni qui havia collit les flors. Però al vespre, quan vaig anar a la dansa fent-me el desentès, ella portava els clavells al seu cosset i m'esguardà i rigué.

Una brevíssima de Tomàs Garcés, Romaní del Caminet. Romaní del Caminet, herba humil, floreta blava, prop de la vinya has crescut entre el mar i la muntanya. I una altra, de Joana Raspall, sobre les violetes. La primera violeta ha florit vergonyosa, sota el verd de les fulles perlejades de rou. És la veu que sap dir primavera amb paraules d'aroma en un cant sempre nou.

una altra de Jacint Verdaguer que va dedicada a un lliri. No ploris, lliri blanc, si la rosada et mulla, si et fan doblar lo front los besos de la pluja. De vida hi guanyaràs lo que hi perdràs de túnica. Demà tindràs de goig lo que ara tens d'angoixa. No ploris, lliri blanc, de l'afligit figura. Lo núvol que t'escup te renta i te perfuma. Les llàgrimes que veus són perles que t'incrusten.

I una altra de Jacint Verdaguer, Gessamí. A l'ombra d'un gessamí mirava un matí l'estel de l'albada. Cada flor era un estel i el verd cobrecel era una estrellada. Jo mirava més joiós la del cel blavós per entre les branques, com cercant el jardiner que tant el verger sembrà de flors branques. Un ocell que es desvetllà les flors expulsà damunt de ma testa, i jo deia al gessamí que em posava a mi son vestit de festa. Si jo fos l'olant florit que guarneix la nit amb sa pedreria, faria ploure més flors com tu, avoliós, al front de Maria.

Una de Joan Maragall, del seguit de Vistes al mar. Vora la mar eternament inquieta, floreix immòbil el pomer blanc i el presseguer vermell, que riu i brilla, prop la mar inquieta que t'adora.

un altre del poeta oriental, Libai, amb una versió en català d'Eduard J. Verger, El món de Jade. Em pregunteu per què m'estic al món de Jade. Somric i no responc, el cor asserenat. Les flors de presseguer es deixen dur per l'aigua. I és que hi ha un altre món que no és entre la gent.

Una de Joan Perucho, presseguer a la llum de la lluna. Mireu les flors, quina delicada vida o mort les sorprèn després de fer-se elles mateixes per a la mirada de les dames. Ertes, al costat dels guants, abandonades, inconcretes, a la nit respiren, terribles, a llurs efímers destins.

Bé, doncs fins aquí ha arribat el combat dels poetes d'avui, dedicat a totes les poesies que hem trobat de flors. Que passeu molt bona setmana i gaudiu de Sant Jordi.

0: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Sabies que...
1: A Kelso Dunes, als Estats Units, hi ha unes dunes conegudes com a dunes cantores. Quan una gran quantitat de sorra llisca pendent avall, es produeix un so greu i profund que pot durar diversos segons. Aquest fenomen no té res de sobrenatural. Perquè es produeixi, els grans de sorra han de tenir una mida molt semblant, estar extremadament secs i lliscar tots alhora. Quan això passa, milions de grans vibren de manera sincronitzada i generen una ona sonora prou potent perquè es pugui sentir a diversos quilòmetres de distància. El més curiós és que només unes poques desenes de dunes al món tenen les característiques necessàries per cantar. Si la sorra s'humiteja o es barreja amb grans de mides diferents, el fenomen desapareix completament. Els científics encara investiguen alguns detalls del mecanisme exacte que sincronitza tantes partícules al mateix temps, però saben que és una combinació molt delicada de física, fricció i acústica.
2: Racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
3: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Parlem de cuina amb Marina Dunyat.
2: Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al Parlem de Cuina, aquest espai que compartim amb tres persones que per nosaltres són referents de l'alimentació saludable i de proximitat. Una d'aquestes persones és la Marina Dunyac, cuinera de Gallecs. Benvinguda, Marina.
3: Hola,
2: molt bon dia amb la Marina.
3: Bon dia.
2: Aquest curs, podem dir, aquest curs radiofònic, vam decidir que parlaríem de fires i aquestes fires, evidentment, vinculades el producte de proximitat. I clar, si mires el calendari, doncs hem trobat que just aquest pròxim cap de setmana, 25 i 26 d'octubre, és la Fira de la Castanya de Viladrau.
3: De Viladrau, sí, sí.
2: I llavors, doncs, escolta'm, es veu que coincideix que és Sant Martí i l'Arola, que són els patrons del poble. No sé si, no?
3: Vale.
2: Deu ser Sant Martí, sí, sí, sí. Clar, d'aquí no res deu ser Sant Martí, jo crec.
3: No que tinc idea, però sí. El que sí que tenim idea, el dels sants, de veritat, a vegades no estic gaire al tanto. això també és veritat, eh? Però sí que estic al tanto de... Bueno, no sé com es diu això, però sí que estic atenta, i estem atents tots, a producte de temporada. I quan a producte de temporada, tardor...
2: La
3: color
2: castanya.
3: Que tenim, la castanya.
2: Clar. Si aquí fan la Fira de la Castanya, la setmana vinent és la castanyada.
3: És la castanyada. I això ho sabem gairebé tothom, que a vegades insistim, els tomàquets són d'estiu i no són d'hivern, i vacilides són d'estiu. La castanya és que penso que és com l'element que coneixem tots i sabem quan arriba, oi?
2: A més, a mi personalment em fa gràcia perquè, clar, si... per aquestes dates comences ja a veure doncs, punts de venda de castanyes, corrues de gent, no?, fent cua per a comprar la paperina,
3: sí,
2: no?,
3: sí,
2: encara
3: sí.
2: Que faci calor, ja ens hem acostumat, sí, sí. Que potser fa calor,
3: sí.
2: Però jo crec que molta gent ens fa gràcia. No?
3: I aquella olor que sents, que també t'afecta els sentits, l'olor, el gust, ho trobo maco, vaja.
2: Uh-huh.
3: I per això avui parlarem del castanyer, de la castanya i de la Fira de Viladrau.
2: M'estaves comentant, Marina, que del castanyer s'aprofita tot.
3: El castanyer és un arbre que s'aprofita tot, com el porc gairebé. El castanyer és un arbre que viu de 500 a 600 anys, poca broma. I aleshores ell pot viure des de 0 metres a 1.200, per exemple. Però clar, depèn de la latitud on ens trobem. Aquí no. Aquí on el trobem, al Montseny, per exemple, bueno, ho trobem a altres llocs, però el nostre, el Viladrau, o de prop, el que anem a veure, les fulles caigudes i tot, doncs Viladrau es troba com a uns 1.000 metres. Abans anem pujant pel Montseny i abans no en trobarem d'abans dels 1.000 metres, perquè necessita humitat, que plogui, i sobretot en aquest últim moment, i després necessito una zona ombrívola també, saps que no m'hi toqui molt el sol, i llavors això només es dona amb una latitud, amb una altitud, en aquest cas, en aquest nostre hemisferi, aquí, no? Però si pugéssim més amunt, més cap a Europa, no? Trobaríem castanyers molt més baixos, perquè doncs ja es dona aquesta temperatura baixa, i hi ha més humitat i tal, però aquí nosaltres el trobem. Això és molt curiós, quan agafes la carretera del Montseny i si anem veient els arbres que anem trobant, pam, pam, vas veient com van, vas passant d'una a l'altra.
2: Aneu amb cura, perquè no són unes carreteres per anar ràpid.
3: Però un que condueixi, l'altre que expliqui, no?
2: Això.
3: És veritat. Bueno, hi ha un moment que trobes els castellers, no? I el que em preguntaves, és veritat, s'aprofita tot. És una fusta molt flexible, però a vegades resistent. I és una fusta per fer mobles de fora. Saps? O sigui, per exemple...
2: Per l'exterior,
3: la paraula. Doncs es poden fer cadires, es poden fer taules, no? Les branques petites...
2: Per instruments?
3: Es fan servir per encanyar les mongetes, per encanyar els tomàquets, i que normalment es fa en canya d'aquesta americana, no? Doncs allà no, es fa amb això, no? Vull dir que s'aprofita això. La fulla també és ara no recordaré la paraula, allò, com tens que tossir, que tens el pit com, com enganxat.
2: Sí, sí, sí.
3: Digue'm la paraula, com és? Expectorant?
2: Expectorant, sí.
3: Doncs la fulla, la infusió de fulla, també, també té aquesta propietat, no? Vol dir que... que ara estem parlant del castanyer, després passarem a la castanya, no?
2: Sí, sí.
3: Però el que sí que és un arbre que se n'aprofita tot, eh? Que se n'aprofita tot.
2: Uh-huh. I llavors, a la zona del Montseny, concretament a Viladrau, és on trobem més castanyers.
3: Trobem més castanyers i més bones.
2: Clar, jo li he dit a la Marina, mira què he trobat, la singularitat a la Fira de la Castanya de Viladrau. Diu, sabies que les famoses castanyeres de Barcelona només volien torrar castanyes de Viladrau?
3: Sí.
2: Jo no ho sabia. Això.
3: Sí,
2: no.
3: Sí.
2: No, són... perquè sempre he sentit a parlar de la castanya gallega.
3: Això és el que escolta. Anava a dir. Per exemple, castanyes en trobarem a Castella n'hi ha, eh? Bueno, i llavors com és que diem? És castanya gallega, perquè és més bona. O sigui, les varietats que estan arrabades en el territori, cada territori té les seves varietats, i n'hem parlat altres vegades amb altres productes, doncs les fan més bones, menys farinoses, eh? I llavors ja sempre parlem de la castanya gallega, perquè la del Montseny, que n'hi ha forces, no? Està venuda de seguida, no? Llavors, esclar, quan tens que comprar un sac de 50 quilos, potser la del Montseny, els que hi saben i arriben, els compren, però si no se'n van al gran mercat que hi ha les gallegues. Però et vull dir que hi ha categories, i per això parlem de la gallega, que és la que ens arriben als grans mercats. Mm. Però la de Viladrau és molt bona. I mira això que deies tu de les castanyeres de
2: Barcelona,
3: que no, que anaven
2: aquesta
3: a buscar. Sí.
2: Està
3: bé. Com a Vallès no hi ha res.
2: Que ben ficada aquesta falca, Marina. Molt bé, dèiem allò que del castanyer se n'aprofita tot, que a més és un arbre que viu molts anys, no?
3: 500 anys, eh?
2: Imagina't. I ara hem de parlar del fruit, que és la castanya.
3: Fruit. I llavors, doncs,
2: I llavors, una curiositat que també m'has comentat. A l'embolcall del fruit, que és allò que no empan tantes punxes.
3: Ah, jo el que dic és que la castanya deu ser molt bona per tots els animalons que viuen en el bosc perquè tingui aquesta protecció amb aquelles punxes.
2: No, sí, està bé pensat.
3: La natura no fa, allò com en diuen, no fa filada sense... no fa embastada sense un fi, no? No volia dir-ho, però no m'ha sortit bé. Però tot té un perquè, tot té un perquè. I l'altre dia mirant-ho dic, deu ser molt bona pels animalons que viuen, eh? Perquè, esclar, està molt protegida, perquè si no, no caurien, perquè la castanya, la culls, quan cau, eh? Quan cau a terra, quan el palló s'ha obert, o sigui, això que té aquestes punxes se'n diu palló, que és el que protegeix les castanyes, perquè dintre cada palló en pots trobar de 2 a 7 castanyes.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Ah.
3: De 2 a 7 castanyes per trobar. Depèn, suposo, de l'any, si és més bo o menys. I llavors, quan el palló està tancat, i llavors quan s'obre és quan la castanya està madura i bons cau. O sigui, quan és bona, de veritat, perquè els animabons deu ser quan està verda dintre, no? Quan està més protegida, no? I es cull quan ha caigut a terra, no? I llavors, doncs, és que vol dir que ja està madura, que el palló ja va deixat sortir, és com... no sé, ara recordo, no? Les oranetes deixen volar els seus fills quan ja estan a punt, quan les oranetes petites, no? Doncs és clar, la natura és que és així, de sàvia, eh? Uh-huh. I llavors ja trobem la castanya, no? Llavors, a la castanya en podem fer tot. En podem fer embotits, en podem fer marmelades, en podem fer licors, en podem fer farina de castanya.
2: Canya,
3: la farina de castanya. I la castanya també es havia fet servir molt abans d'arribar a la patata. La patata, quan arriba a Europa, la donen els ports, no li donen cap valor, no. I això ja ho hem comentat més una vegada. I llavors, doncs, esclar, quins productes teníem a l'abast? La castanya, per exemple, no? I es feia servir molt la castanya per acompanyar l'escudella, per exemple, si posaven castanyes. Uh-huh. O sigui que... doncs podem fer pa de castanyes. I què podem fer també amb la farina? Panellets de castanyes.
2: Uh-huh.
3: O sigui que...
2: Clar, tot allò molt lligat a l'època de l'any, eh?
3: Tot a l'època de l'any, eh?
2: Uh-huh. I quines propietats té la castanya?
3: És molt energètica.
2: Sí?
3: Té un problema que és una mica restringent. O sigui que,
2: si teniu problemes de restrenyiment, doncs no abuseu.
3: Però és molt energètica. I hi ha lliga... amb el temps que estem, que necessitem energia per fred, bueno, ara no fa gaire, eh? Però que, oi? I llavors, esclar, també és energètica, té molts nutrients, com a aliment és molt, molt bona. I la castanya, doncs, es pot fer servir o bullida, o confitada, o rostida, o sigui, diverses coccions, diverses tècniques de cuina, les podem aplicar a la castanya, eh? Mm-hmm. I molta, doncs, en cru, doncs, farem la farina, no?
2: No, estava pensant que jo tenia el record, no?, que tots segur que el tenim en el cap d'anar a comprar les castanyes, no?, a la castanyera,
3: sí.
2: Però que és veritat que es poden fer molts plats, però no sé si ho tenim tan assimilat. No? Que normalment allò veus a la gent allò, ai, posa'm unes castanyes, però quan s'apropa la, no? La castanyada, sí, per fer-les...
3: Durant l'any no es fan servir les castanyes. A part que les castanyes tenen...
2: Bé, igual per cuinar s'han de...
3: Bueno, de... les pots bullir i afegir-les. Ara parlarem de dos o tres plats. Eh? El que passa que la castanya, per allò que dèiem abans, que deu ser molt bona, la castanya se li fa un cuc, com no la conservis molt bé, es fa un cuquet a dintre, no, que no sé el nom, no sé què és, i és molt propensa a agafar aquest cuc. Llavors, esclar, la conservació, quan passa això, quan són... No, l'enemic que té, bàsicament, és aquest cuc. Eh? Altres coses també, no?, que se'l poden menjar, ocells o el que sigui, no? Però, sobretot quan hi ha la terra. Però aquest cuc, això fa que la castanya costa una mica de guardar. Per tant, jo crec que ara és una conclusió que traiem aquí sobre, no?, que segurament no s'ha fet servir gaire perquè la conservació costa molt. I la veritat és que tu trobes castanyes al temps de la castanya. El resta de l'any tu no en trobes.
2: Uh-huh.
3: O sigui, és un període curt, eh? No? Aprofitem-ho també, això, no?
2: De la fira, hem de dir que teniu allò, podeu consultar si entreu a l'Ajuntament de Viladrau, t'he penjat allò el programa d'actes, perquè aquesta fira ha esdevingut allò, doncs, no només allò del producte, sinó... Doncs bé, és que tot el poble s'hi aboca.
3: La fira comença el 1995 i comença una associació de castanyers, no? Castanyeres, no castanyers, són uns quants homes, productors de castanyes o recollidors de castanyes, no? I ho fan perquè volen posar en valor aquest producte, no? Perquè sí que és veritat que com que ho reculls a terra i aquella cosa és de tothom, no té cap valor la castanya... bueno, és com de segona o quarta categoria la castanya, no?, a la nostra ment, i llavors doncs volen posar en valor aquest producte, i per això fan aquesta associació, i llavors fan aquesta, i creen aquesta fira.
2: La fira que, de... Ara que deies el 95, veig que enguany s'acompleixen 30 anys
3: mira,
2: de la fira de la castanya de Viladrau.
3: Aquest any fa 30 anys. Sí, sí, això no... Sí, és veritat, esclar. I llavors, el que us volia dir, llavors, guisades tenim, podem fer unes salsitxes, una cassoleta, imagina't, de salsitxes amb bovets i castanyes.
2: Que bo.
3: Que bo, eh? Sí. Que bo. Llavors, les castanyes, com les treballaríem aquí? Les castanyes les tenim que bullir. I les tenim que bullir fins que estiguin toves.
2: Uh-huh.
3: Llavors tu fas un guisadet, una cassoleta, que n'hem explicat moltes vegades, no? Fas un bon sofregit, pim-pam, poses les salsitxes, els bovets, que si els asseteges abans amb una mica d'oli,

0: tenim una pell blanca a sobre, que aquesta pell la tenim que treure perquè amarga.
1: És amargant, sí, sí.
0: Una altra protecció que té la castanya, eh? O
1: sigui, el palló...
0: Donem-hi valor, eh, a la castanya, perquè...
1: Es protegeix tant que protegeix per alguna tant, cosa deu ser, no?
0: I, per tant, les tindrem, per posar-les en una costella, en un costellam de porc rostit, la tindrem que escaldar i treure-li la pell marró i li tindrem que treure la pell blanca. Això, sobretot, perquè, si no, ens amargaria, eh? I llavors, com que el costellam ja li costa molt rostir, tens que anar a poc a poc, doncs quan comencem aquest rostit ja hi podem afegir les castanyes, això que hem dit, escaldades. Ja és una altra cocció, tindrem unes castanyes rostides amb el suquet que deixarà el costellam de porc i hòstia, serà, jo penso que és un bon guisat. I aquí també hi podríem afegir bovets perquè estem parlant del mateix temps, no?
1: Per tant,
0: doncs bueno, ja tenim una altra cassoleta.
1: Sí. Una potser més de festa que l'altra.
0: Sí, una més de festa, més llarga.
1: Però escolta'm, totes dues allò per llepar-se els dits.
0: Sí.
1: Per fer allò ben fetes les castanyes, què s'ha de fer? Allò amb aquestes que fa la castanyera?
0: Que fa la castanyera, sí. És un model bonic, eh?
1: És a dir, és... aquesta paella amb forats, sí, perquè hi ha gent que també ho fa al forn, no?
0: No.
1: S'han de tallar, això sí, no?
0: S'han de tallar i posar-les una mica amb aigua, perquè llavors s'inflen i llavors entra el calor a dintre més de pressa, que en canvi, si no les tallem, ens costarà molt, estaran massa estona al foc i es quedaran massa seques, vale? Llavors, per què les tallem? Perquè i les posem amb aigua, perquè s'hidratin, i així s'obre, i en el moment que tu les poses a la paella, ella foradada, com
1: però
0: ho tenim
1: no
0: a Castellet.
1: Posar-les aigua així, posar-les en aigua.
0: Posar-les amb aigua. Sí, posem-les amb aigua un parell d'hores i va molt millor, de veritat. Sí que és veritat que com les paelles, com que hi ha aigua, fa xispes, no?
1: Sí.
0: Bueno, partem-nos una mica, no sé, però és que va molt millor, eh? I llavors, esclar, no necessitarà tant foc, perquè de seguida la brasa cremarà la part de fora, entrarà la calor, com que la troba hidratada, va molt millor. Llavors menges aquelles que són mig crues, toves, però escalivades, per dir-ho d'alguna manera, amb el foc. Les castanyeres ho fan, és un model, i si ho fan així és que és el millor.
1: I després el que fan sovint és allò, el paper de diari, que ara costa de trobar, perquè clar, ja no hi ha quioscos. Llavors, no?
0: Sí.
1: Perquè conserva més la calor,
0: perquè conserva la calor, sí, sí.
1: A l'igual que les tenen tapadetes allò amb una manta,
0: amb una manteta, això a les cases, no? Es feia, no? O, no sé encara si ho fan, però és veritat, jo a casa, que era casa de pagès, això, penso que era la festa que agraïem més, i llavors allà ens posaven una manteta amb una paella foradada i anàvem tapant, no ens deixaven menjar fins on estiguessin totes. És una festa maca, eh? Una festa de família, una d'amics,
1: sí,
0: de grup reduït...
1: Bueno, d'aquestes d'entaular-se, que t'agraden, no? Allò de... No?
0: I llavors tenim els moniatos, i llavors tenim els panellets, que és el que l'acompanya, i llaubidors.
1: I fruits secs, i de
0: tot. És que és un àpat totalment agradable. Una festa maca.
1: M'has dit que de la fira de Viladrau em volies parlar d'una botiga?
0: Sí, llavors aquesta associació, perdó, aquesta associació, s'han fet una botiga que en diuen la Flor de la Castanya, va bé? Jo, si aneu a Viladrau, us recomano que veneu a veure, perquè allà veureu tot això que hem dit, com s'aprofita, des de les cadires, des dels pals per les mongetes, des de la cervesa artesana, des de la... allà trobareu tots aquests productes derivats de la castanya. I és molt maco, i llavors ho porten aquesta associació, i per tant també col·labores amb projectes d'aquest tipus que a vegades costa tirar endavant.
1: Jo, li comentava a la Marina, dic, jo crec que he estat en aquesta festa, no sé si era la de la castanya o la del Vall de Bruixes, que és justament el cap de setmana següent, aprofitem allò per dir-ho, que també teniu possibilitat d'apropar-vos. I a més, hi ha moltes activitats per tota la població, i jo crec que els restaurants també fan menús especials en què la castanya és el producte.
0: Això seguríssim. Que aneu a dinar a Viladrau, sí, també, clar, perquè provareu i mireu, perquè segur. I llavors també una altra cosa que que també havíem comentat, no? Que si aneu a Viladrau i veieu que fa sol, doncs hi ha senders, hi ha camins, sí, uns més curts que altres, no? Hi ha el sender de la Castanya, hi ha el sender del castanyer aquell que té 1000 anys, em sembla, no? Hi ha...

0: estan molt ben senyalitzats i n'hi han de més llargs i més curts. Penso que també val la pena aprofitar, no?, aquesta temporada que és tan maca la natura. No?
1: Abans que comentaves de Viladrau, allò de l'altitud, sí, no?, i també d'aquesta humitat, dir que és una població que té més de 200 fonts.
0: Hola!
1: I jo, això que comentava del Vall de Bruixes, que es fa justament el dia 31 d'octubre, és perquè diu que a Viladrau es van executar 14 dones considerades bruixes, entre 1718 i 1722 les van executar. I també una altra cosa, una altra curiositat, allò, ja si aneu, no?, doncs que tingueu aquesta informació, ja us diem allò que a l'Ajuntament doncs tenen penjat, diu que una cosa que m'ha cridat l'atenció és, ai, ara no ho trobaré, en Serra Llonga, doncs era de Viladrau.
0: Doncs, no tenim que anar tots a Viladrau,
1: eh? Clar, doncs, escolta'm, doncs, això, que ho sapigueu. Sí.
0: I llavors, per acabar, m'agradaria, oi que és per acabar, que m'agradaria dir que hi ha el famós marron glacé. Vale? Uh-huh. El famós marron glacé, que és una castanya confitada, amb unes tècniques molt
1: elaborades.
0: Molt elaborades. S'estan discutint si el marron glacé té origen a França o a Itàlia, perquè són els dos països que ho fan més, però a nosaltres ens és igual, d'on sigui, no? Però sí que és veritat que aquest temps, ara ja tu comences a veure en les pastisseries el marron glacé, no? És una castanya confitada amb un almíbar, no? Amb aigua i sucre. I llavors amb tècniques que dura fins i tot pot durar hores i dies, eh? Pot durar hores i dies. És molt dolça, tots ho sabem, però vaja, jo penso que mereix una menció el del marron glacé.
1: Jo he dit en Serra Llonga, però si algú diu que era en Serra Llonga, doncs allò del bandoler, conegut com a Joan Sala i Ferrer, no?, però que era conegut com a en Serra Llonga, doncs que sapigueu que va néixer justament a Viladrau, eh? Doncs, o que hi ha una sala. Espera, el 23 d'abril va néixer a la sala el famós bandoler Joan Serra Llonga el 1594.
0: Bon doncs, còctel, eh? Bandolers i bruixes, oi?
1: I castanyes.
0: I castanyes.
1: I castanyes, escolta'm, no us ho deixeu perdre. A més, és allà al Montseny, la veritat és que, com comentaves, no?, allò per perdre's per aquests senders,
0: sí,
1: per respirar, sobretot,
0: sí.
1: I fugir una miqueta del que és la contaminació de
0: doncs,
1: tot.
0: Doncs a veure si ens trobem per Viladrau, no?
1: Doncs vinga, 25 i 26, Fira de la Castanya. El dia 31, doncs, el Vall de Bruixes.
0: També està bé això, eh?
1: També està bé, també. Podem apropar.
0: Sí.
1: Marina, ho deixem aquí?
0: Sí, i tant.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Ens retrobem d'aquí 3 setmanetes.
0: Tres setmanetes.
1: Que vagi bé.
0: Adéu-siau. Adéu-siau. Bona setmana.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell. I això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi, la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat. I millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada. I deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on la gravetat sembla no funcionar com esperaries. Un exemple famós és la Mystery Spot. En aquest lloc, les persones experimenten sensacions estranyes. Sembla que els objectes roden cap amunt, que la gent es manté dreta en angles impossibles o que l'alçada d'una persona canvia segons on es col·loca. A primera vista, dona la impressió que la gravetat està alterada, però en realitat no és que la gravetat funcioni diferent, sinó és que és una il·lusió òptica molt potent. L'entorn està construït amb angles inclinats i referències visuals distorsionades que confonen el cervell. Com que el nostre sistema d'equilibri depèn molt del que veiem, acabem interpretant malament què és vertical i què és horitzontal. Això fa que coses normals semblin impossibles. Per exemple, una pilota pot semblar que puja quan en realitat baixa per una superfície inclinada de manera estranya. Aquest tipus de llocs són fascinants perquè mostren com el cervell pot ser enganyat fàcilment. La nostra percepció de la realitat no sempre és objectiva, sinó que és una interpretació basada en pistes visuals.
2: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments a les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
3: Racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
4: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

La bona música amb Music Calaix.

que té el meu nom. Però el que voldries tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
1: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Parlem de cuina.
4: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
3: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.

0: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Racó Animal, a Ràdio Mollet.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
0: Sou al 96.3 de la FM, que esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on fem un repàs a èxits i números 1. Rep una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Comencem amb la música i ho fem amb Johnny and Mary. És una cançó del cantant britànic de rock Robert Palmer. La cançó va tenir un rendiment comercial positiu, sobretot a les llistes musicals d'Europa continental. Espanya va arribar fins al primer lloc i es va situar entre els 10 més venuts a Alemanya. Escoltem Johnny and Mary, Robert Palmer.

tecnopop a Espanya, o tecnopop va ser el terme que es va utilitzar als anys 80 per designar els temes de so synthpop i electropop, que en fusionar-se amb altres escenes va donar lloc a dos vessants principals, un amb influències dance rock del moviment New Romantic i un altre amb influències eurodisco. Dins del dance rock va destacar Diseño i el tema Juegos de Amor.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te el programa aquell any sempre que vulguis. Continuem amb més música, a Ràdio Mollet. Age of the Tiger. És una cançó hard rock del grup de rock nord-americà Survivor i pertany a l'àlbum del mateix nom. Va ser escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky III de Frankie Sullivan i Jim Petherick i inclosa a la banda sonora de la mateixa. Escoltem Age of the Tiger, Survivor.

Corren és una cançó de rock català que va ser popularitzada pel grup Gossos. Va ser editada per primer cop el 2007 en la segona cançó del nou disc del grup manresà Gossos, Oxigen. Corren s'ha convertit en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les més exitoses de la música en català en general. Escoltem els Gossos.

Light Together és una cançó gravada per la cantant i compositora i actriu britànica Lisa Stanfield per al seu àlbum debut, Affection. Va ser llançat com el tercer senzill a Europa i va incloure una cançó inèdita, Sing It, i remixes de Life Together, creats per Massive Attack i Stephen Anderson. Es va convertir en un èxit a tota Europa. Escoltem Lisa Stanfield, Life Together.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Cada setmana t'acompanyem durant una hora amb una bona selecció musical. Yves Chaminade, conegut professionalment com Yves LaRocque, la seva cançó Rise Up va ser popular als clubs de tota Europa i va aconseguir el número 13 al UK Single Charts i el número 1 a les llistes d'Espanya el 2008. Escoltem Yves LaRocque i el tema Rise Up.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: parlarem de, dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
9: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
10: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa continuem amb la música a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1 dels darrers 40 anys. Rebo una salutació de qui t'està acompanyant, en Josep Casasnovas. Golden Hair és el primer àlbum en solitari de Mark Knopfler, exlíder de Dire Straits. Des de mitjans dels anys 80 venia publicant àlbums amb els seus treballs com a compositor de bandes sonores, encara que aquest és el seu primer single projecte de rock com a solista. Una vegada Dire Straits es dissolgués el 1995 i col·laboren els músics de la banda The Chieftain, publicat el 1996. Escoltem Mark Knopfler, Darling Pretty.

No dudaria és el títol d'una cançó composta i interpretada per l'artista espanyol Antonio Flores, inclosa al seu àlbum debut, Antonio, de 1980. La seva germana, Rosario Flores, la va versionar a l'àlbum Parte de mi, del 2008, i l'ha incorporat al seu repertori habitual. Escoltem No dudaria, Rosario.

Continuem amb la música al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Ja saps que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà, a l'apartat de programes, pots escoltar i descarregar-te, sempre que vulguis, el programa Aquell Any. Tender, de Blur, és una cançó emblemàtica llançada el 1999 com a part de l'àlbum 13. La cançó mostra l'evolució de Blur cap a un so més experimental. Tender destaca per la seva emotiva lletra i la commovedora interpretació vocal de Damon Albert. La col·laboració vocal de la guitarrista Graham Coxon afegeix una capa addicional de profunditat a la cançó, amb la seva melancolia i bellesa. Tender es va convertir en un himne de l'època.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. Marxem amb el tema Right Here Waiting. És una power ballad escrita i interpretada pel cantautor i músic nord-americà Richard Marx. La balada va ser gravada per al seu segon àlbum d'estudi, Respect Offender, del 1989. Va aconseguir el número 1 al Billboard Hot 100 i el 2 a la llista de senzills del Regne Unit. Marxem amb Richard Marx, Right Here Waiting. Que tingueu molt bona setmana.

0: Ada Cosidor, que ve del Bages, ens farà una narració titulada La papallona i la flor.
1: Com esteu? Em dic Ada Cosidor, sóc actriu i m'encanta explicar històries. I avui us explicaré el conte de la papallona i de la flor. La papallona i la flor són molt amigues. Ui, cada dia juguen i xerren i s'expliquen històries, fan petons i carantunyes. Però quan arriba la nit, que la lluna surt a dalt del cel, la papallona puja, puja, puja, puja, puja, tot volant, a dalt de tot de l'arbre. A dormir, clar, a casa seva. Però l'endemà, quan surt el sol, vola, vola, vola, vola, vola, fins a arribar a casa de la flor, que viu arran de terra. Ui, totes dues com s'estimen, xerren, s'expliquen històries, aventures... Fins que es fa de nit, que la papallona ha de tornar a dalt de casa seva, a l'arbre. Però un dia que va sortir el sol, com tots els altres, la papallona no podia volar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, no puc volar, tinc mal de panxa, ai! La papallona aquella no podia enlairar-se i la flor s'estava arran de terra esperant la seva amiga. Que no ve, la papallona, que no ve, que estrany. Jo m'avorreixo tota sola, tinc ganes de veure-la. Però la papallona no podia, no podia, no podia. I la flor tampoc podia volar, és clar. Van passar un dia, dos dies, tres dies, fins que el quart dia, la flor, cansada d'esperar la seva amiga papallona, va pensar, haig d'anar jo a casa seva. I es va començar a estirar, i estirar, i estirar, i estirar tant, tant, tant, tant. La tija es va estirar tant amunt que va arribar fins dalt de tot de l'arbre. I allà hi havia la papallona que l'esperava... contenta, fent-se petons, abraçades, carantonyes. Oh, quina alegria quan es van trobar. Ai, per sort, el mal de panxa de la papallona va marxar. Es va curar. I ara la papallona, que torna a volar, pot jugar amb la seva flor, amb la seva amiga flor, arran de terra, o pot jugar a dalt de l'arbre, sempre juntes, eh? Com bones amigues.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Quina és la millor cançó de la

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issequets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas, que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenars de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, Maca. Bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legi Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurs de dibuix. Després també anirem a los grupos joves. Posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers. Anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet, crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum. Crec que va ser el 2005, si no vaig errada. I sempre s'ha posat a sobre de la taula aquest tema, no?, l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers, perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem, però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix el que està passant és que el consum de vapers ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents. I això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, ¿vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que
2: es tu
3: terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela y ya está, y no es así, porque hay algunos vapers que contienen nicotina y ellos piensan que no, hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecánicos, metálicos.
2: Que hi ha substàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells, no, que ells desconeixen. No? Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és una cosa inofensiva realment.
1: Clar,
2: no és vapor.
1: Vull que, dir, de fet, igual hi ha aquesta confusió perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te
3: No? És un engany.
1: De deixar de fumar?
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar. No, era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: En general.
1: Estem parlant dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vapor, pensant que és més inofensiu.
3: I no. Mira, piensa que un vapor són aproximadament unes 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No, al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia que és derivada de l'ús de vàpers, que és es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sans. Vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys? Sí?
2: Exacte.
1: Ho dic allò perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. És una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, incapacitat, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'hospital d'aguts com al sociosanitari, crec que, no?, des d'aquesta comissió el que treballeu és per aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica, pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, 3 semanas, X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia, estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces, ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso, porque nosotros es el tratamiento que damos, y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño y han recaído o no.
1: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
3: Eso es, cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más. Y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia,
3: otra vez.
1: Quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que no, d'entrada et diuen no vull deixar ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
3: Mira, hay de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que ha empezado a fumar a los 8. Pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida. Este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen, no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen, no, nunca más. Hay de todo. Uh-huh. Depende de la situación de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabituació tabàtica des de Salut Laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris quan venen a fer la revisió mèdica o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
2: Exacte.
1: Fumador?
2: Entre la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades de manera que el treballador pues, donem aquesta de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
1: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
2: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen al cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
1: Uh-huh. I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? Ajut per deixar de fumar, quina acostuma a ser? És una resposta jo més...
2: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
3: No és fàcil. Però bueno, si altres han pogut...
1: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
3: Jo m'he encontrado con pacientes que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7. Entonces, en el informe de alta sí que pongo, está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido, que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar La FIS.
2: La fiticina.
3: Això és.
2: Sí, perquè els parxes no estan subvencionats igual. Sí. Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els parxes...
1: Ja està subvencionat.
3: I hay pacientes que a mí me han venido a visitar después del alta diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del parche, de, perdón, de la esta cistina, comprimido, sí. Y han ido al médico, han tomado...

0: Iniciació,
1: I a més
0: ajuda,
1: és un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions o estressants o de perill, no?
2: sí. I luego
0: Final,
2: también
0: això
2: yo
0: és un
2: veo.
0: exercici que sempre comenteu, no? Des d'infermeria, jo de dir, t'has de plantejar allò, quan, no? Si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir per què ho faig, no? Allò de veure aquestes, no sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport, una de les qüestions és aquestes, no? De
1: És
0: fer veure aquests
1: clar, que ells
0: beneficis.
1: escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no? Per
2: Sí,
1: exemple, i que
2: sí.
1: sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no, perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a
2: Y
1: recaure.
2: no siempre es fácil porque yo me he encontrado con pacientes que ellos lo han dejado, que están en esta racha de tratamiento y de dejarlo, pero conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el. Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
0: I a l'igual, Hortènsia, també estic pensant la situació a la inversa, no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
2: Sí,
1: Clar,
2: sí,
1: per molt
2: sí,
1: que
2: sí.
1: diguin que tenen la finestra oberta, no?
2: No.
1: Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi, doncs, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, doncs també que intenti deixar de fumar. Si hi ha la parella fumadora, també. Clar, l'ideal seria fer-ho
2: Pero es
1: tots junts.
2: difícil, ¿eh? Una persona es difícil, imagínate todo el conjunto de la familia. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta también. Ay, perdón.
0: Sònia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és no? El gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortènsia, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
1: Del que és.
0: De lo que és la gran lluita que teniu ara en parlar de sa habituació tabàquica,
1: No,
0: no?
1: principalment
0: És la
1: la
0: cigarreta
1: exacta, és la cigarreta.
0: i la de
1: Per
0: liar
1: professional
0: també.
1: sanitari, no, principalment és cigarreta. De liar realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que ha estat dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno, segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament, doncs pot portar a un consum diari.
0: Recordem aquesta malaltia nova que ens has
1: A
0: dit allò.
1: l'Evali.
0: Evali.
1: Evali, sí.
0: Que és
1: És
0: això,
1: la
0: una
1: malaltia, exacte.
0: obstrucció també, no?
1: Exacte, que
0: Dels...
1: afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre.
0: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que amb
1: Que jo
0: aquesta
1: sàpiga,
0: símptoma...
1: no.
2: Que jo
0: No.
2: sepa, tampoc.
1: Això
2: No,
1: no,
2: no,
1: però
2: no.
1: bueno, que d'haver
2: Todo
1: casos
2: llegará.
1: n'hi ha. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment d'això.
0: Abans, de fet, deies bé, aquesta droga, potser el problema és que no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
1: Exacte.
2: Pero lo
1: Bueno.
2: es una adicción. O sea, yo pienso que es una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
1: Bueno,
2: Pero
1: les
2: está
1: vapers
2: ahí.
1: encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc realment les
0: L'afectació real,
1: conseqüències que
0: no?
1: pugui haver-hi, no? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no poden vapejar, doncs, en centres educatius, en centres, bueno, en
2: En centros
1: parques,
2: cerrados,
1: exacte,
2: sí.
1: i sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
0: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, a que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això els entorns sense fum.
2: Sí, està
0: Tot i que de
2: funcionant.
0: vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no? O a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també

0: perquè no ho atribueixen a un tabac, no? És com ho veuen d'una manera més inofensiva.
1: O perquè, això... o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no? En el teu entorn.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí, a no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar.
2: Pedir,
1: no?
2: Porque se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
0: llavors,
2: en general.
0: Perquè aquest faria aquest... a través del CAP.
1: A través del CAP es faria el seguiment.
0: Després de l'alta.
1: Aquests tractaments són, tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo de dir...
2: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Sí, sí.
1: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
2: lo va tener,
1: doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
0: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic doncs sempre poden anar al centre d'atenció primària.
1: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
0: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com altibaixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres doncs han tornat a cap un pas enrere.
1: Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no?
0: Allò de dir... Com un aprenentatge. Uh-huh. Ja està. Vull dir que no passa res.
1: El millor és intentar deixar-ho, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
0: A la segona, no? O a la tercera.
1: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els snus, has dit.
0: Els snus, sí. Snus. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis. Aquí i es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
1: I llavors quan te'l venen també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no? A posar...
0: Es venen als tancs especialitzats. Però bueno, és un perill que al final són noves formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
1: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que doncs, decideixin deixar el tabac ho facin. Els recursos hi són.
2: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau. Gràcies.
1: Fins una propera. Ciao.

0: Avui escoltareu l'Arnau Vilardebó, que ve del Barcelonès, amb una narració que es diu La deessa Eos.
1: Un dia, la deessa Eos, l'Aurora, una deessa normalment molt promíscua, es va enamorar perdudament d'un humà anomenat Titonus i va demanar a Zeus la vida eterna pel seu enamorat. Zeus li va concedir. Però un dia, Eos va descobrir en la cabellera de Titonus un cabell blanc, potser un primer símptoma del seu camí cap a la mort. Eos, enfadada, va reclamar a Zeus i aquest li va fer entendre que ella havia oblidat de demanar per Titonus la joventut eterna. Titonus va anar envellint, envellint, envellint, sense morir. Al final, l'havien de traslladar d'una banda a l'altra dins un cistellet. I davant els precs de la mateixa Eos, les divinitats van convertir Titonus en una cigala, l'insecte que fa el seu cric-cric-cric-cric-cric-cric als boscos a l'estiu. O sigui que si demaneu a les divinitats els vostres desitjos, tingueu la precaució de precisar, d'afinar tots els matisos.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Avets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva a la calorada però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots als departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Plus amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i al nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un veler enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però, ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mig a Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles Alcanar, Ou i de Cona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous a la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
0: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Tellez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sol afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no?, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
0: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
3: Els fets van tenir lloc ahir dijous quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
0: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
10: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats ens explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
0: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del 9FM, que era l'Àries.
11: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació de delicte i un altre de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
12: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
13: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en el que s'ha disparat els casos que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus òvits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva, sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
12: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
14: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
15: És una patologia que no havia sigut tan investigada. Sí que havia alguna associació a nivell d'estudis clínics que havia establert que els picos de los dies de pico de contaminació había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
14: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
17: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
16: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
18: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
19: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
18: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
0: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.
20: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
21: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
20: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
0: Punt final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona després de dues setmanes de cultura popular donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
4: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
22: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Sivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
23: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
0: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
4: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquis blau s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
2: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
4: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès Joao Cancelo, que es mostra molt feliç.
5: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también, que han tenido un papel importante en volver aquí.
4: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
0: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts dels que faltaran per 2:15. De seguida hi tornem.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Continguts en xarxa.
25: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
26: ¿Qué es esto?
27: Conozco este lugar.
26: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
25: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
26: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
28: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
25: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
29: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
30: ¿Tú qué coño quieres?
29: Venganza.
31: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde. voy a arrancar.
25: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després torna A todo gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
31: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
6: La xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
1: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit d'emigrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
3: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
0: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: En cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació hi és José Gallardo i us parla Lluís Mata. Passen gairebé 3 minuts, de fet, de 2:45.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins al nivell 4/6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
8: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
24: Notícies en xarxa.
0: 5 minuts per damunt de 3:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6:00 PM. A la mateixa plaça Sant Jaume.
0: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
9: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
0: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Radio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
10: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 a aquesta hora en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
11: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït dues noves agressions allí al centre de Can Brians 2. Ara, en breu, es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
0: Els laboratoris del centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
12: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Xeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Xeus Dona.
13: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva, sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
12: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
14: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
15: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que havia alguna associació a nivell d'estudis clínics que havia establecido que los picos de los días de pico de contaminació había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
14: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol i el consecutiu, en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
2: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Can de Bànol.
5: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la font del Crol com a dalt a l'accés cap als corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
2: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
7: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
16: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
7: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
0: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
17: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
18: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles, i on haurien de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa dos anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
17: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
0: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu.

0: la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
1: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
0: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
1: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre a l'hora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
2: Impulsem una nova mesura molt treballada amb els veïns i les veïnes per millorar la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquí serveis que de vegades, donada la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
1: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
0: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
3: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de C-Trans anuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. Recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
4: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
3: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
7: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
6: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
8: De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
0: Doncs Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés

0: És gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
1: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del festival Tradicionarius.
2: El divendres, Silvestres, són tres noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Cel i el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Caselles.
1: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
0: I arriben els esports. Què ens porta Joan Barberà? El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
4: Superat per la mínima, el primer en surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Sivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Moumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
5: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
4: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
3: I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del Trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 el partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no van al Real Madrid, que el volia primer.
6: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
3: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa Masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
0: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compte amb les pluges.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Hola, molt bona tarda, companys. Mireu aquí com cada dimecres i des de fa 25 anys, però bueno, vull apuntar que anem sumant i al final haurem de fer un recompte i segurament en serà molt més. Bueno, doncs aquí teniu Barreres Fora, que torna a estar amb vosaltres, no? El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO, i ara en Jaume ens dirà qui som, no, Jaume?
2: Bona tarda, company. Doncs mira, per una part, un servidor, jo mateix.
1: Vale.
2: El bus de l'Ante, va. Jaume Girbau, bona tarda, que som jo mateix.
1: Bona tarda.
2: Josep Roca, què tal?
1: Sí, senyor, molt bona tarda a tothom, que jo us he parlat abans, sí.
2: I avui excusem a la Cristina Sandoval.
1: Sí.
2: Vermolegua.
1: Molt bé.
2: I a l'Àngela Fabre des de Sevilla, con amor.
1: Molt bé.
2: No poden estar amb nosaltres, però estaran d'espíritu i de corazón.
1: Muy bien, muy bien.
2: I a l'altra banda del vidre,
1: sí,
2: tenim avui el nostre tècnic Ivan Núñez i a...
1: Nora Corbalán, company. Nora Corbalán, amic.

0: Bueno, doncs molt bé. També us diem que ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i que si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, us recordem que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com, i només cal anar a programes, a triar per redes fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar, que el d'avui és Timo o Realitat, i també Activitats con Cariño. I per cert, també us diem que la redifusió la teniu tots els diumenges de 13 a 14 hores. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Had your
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Camp Antiquet, carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 21 hores. I també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 570 35 25, i deixeu l'encàrrec. Us atendrem amb molt de gust.
0: Som-hi, Josep. I ara som-hi. Benvinguts, benvinguts a casa vostra.
2: Escoltes? Barreres fora.

0: descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó.
2: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Esperanceta, del Pallars Sobirà, ens farà una narració que es diu Casa Gacia.
1: El meu nom és Esperanceta de Casa Gacia, soc d'Esterri d'Àneu, des Valls d'Àneu, del Pallars Sobirà, i avui vos vinc a parlar d'ello. Bueno, del meu nom, a veure, no d'Esperanceta, perquè al final l'Esperanceta queda prou clar. Una esperança bastant ajustada, saps quan la cosa ja va menys? Bueno, només cal mirar una miqueteta com està els contorns, la epigenètica mundial, i ja veus que l'esperança ajusteix. Ai, el meu, encara em fotria plorar i tampoc vindria a ser això. Mira, vos vull parlar del meu cognom. Bueno, més ben dit del meu cognom, tampoc, sinó del nom de la casa, és a dir, Casa Gacia. Ai, com és que se diu Gacia i no Gàcia? Mira, comencem pel principi. En català, les síl·labes tòniques que són planes i acaben amb vocal no s'accentuen. Amb la qual cosa, com Maria, que no dius Maria, que dius Maria, doncs ja està, Gacia. Dit això, dir-vos que el nom de la casa ve d'antany. Què vull dir amb això? Que realment la casa... Casa Gacia, carrer del Camp 22-24 d'Esterri d'Àneu, en els seus orígens se diu Casa Maurici. Fixeu-vos, us explico la història. Hi havia una vegada Manel Blasi de Casa Gacia de Berrós que se va casar amb Maria Magdalena Esquerré. Que aquest Esquerré era de casa Esquerré d'aquí d'Esterri. Resulta que, bueno, Manel va baixar un dia a mercat, la va veure bona balladora, se'n va anar cap a casa seua, li va demanar la mà al seu pare, i com que es tractes antes de casori se feia beneixents, pues patapam, va quedar enganxada. Més que res perquè lo Manel Blasi de casa Gacia de Berrós era d'una casa forta, era d'una casa bona, saps? Amb quartos. A partir d'aquell moment... El renom de Casa Gacia va passar cap a Esterri el 1859, d'acord? Fiqueu-vos, fixeu-vos. El fill d'aquest parell, el Leopold Blasi, va comprar Casa Maurici, que vindria a ser l'actual Casa Gacia, carrer del Camp 22-24, Esterri d'Àneu, el 1890. Correcte, però aquella casa vindria a ser com una espècie de segona residència al mateix poble, però aquella casa va quedar buida i va seguir el renom dels Maurici, perquè realment el nom des cases aquí al Pirineu és algo absolutament important, com una espècie de DNI que te dona tota la informació de la família, no sé si m'explico, a nivell religiós, a nivell de feina, a nivell de creences, a nivell de costums, d'usos, d'hàbits, vale? Un tarannà, suposo que també és a la resta de Catalunya tot això, però aquí damunt el Pirineu tothom te pregunta de quina casa ets i a partir d'aquí ja se sap, m'explico, la teua història, el teu bagatge personal, el teu transgeneracional. Bueno, l'assumpte està que el 1937 hi va haver un aiguat d'aquests forts, on la Noguera Pallaresa se va desbordar de mala manera. I llavors Casa Gacia d'Esterri, recordeu que antes del 1859 se diu Casa Esquerrer, va caure a terra, perquè estava justament al costat del riu, va fotre a terra, i llavors els hereus de Casa Gacia se'n van anar a la Casa Maurici, que era la que havia comprat el Leopold Blasi, el fill del Manel i de la Maria Magdalena, però que havia quedat buida i se li havia mantingut el nom per respecte. Algo que avui en dia també anem perdent contínuament, Llavors, a partir del 1937, quan els hereus de Casa Gacia ja vam entrar a la Casa Maurici, a partir d'aquell moment és quan rep el nom de Casa Gacia. Bueno, sé cap si m'he explicat massa bé, perquè al final és cap fàcil ser persona i molt menys intentar comunicar-s'hi. Tinguésseu bon dia.
0: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Pets de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Bienvenidos a Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir una estona amb la música i les històries que l'envolten. Sigueu benvinguts en aquest bar que només obre els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana és tancat per descans del personal. Avui és divendres 21 de novembre de 2025, programa número 9 d'aquesta tercera temporada de Bartiki, i tornem un cop més amb la nostra sèrie itinerant dedicada a la història de la música negra. I continuem com no podia ser d'una altra manera allà on ho havíem deixat el mes passat. Ens trobem aquest vespre al 1982. És un any en el que els dos mites de la música negra dels anys 80 coincideixen en llançaments que els porten allà on no tothom imaginava que arribarien. Tots dos, Prince i Michael Jackson, publiquen disc, tot i que en el cas del segon hi ha matisos que justifiquen que no ens passem tot el vespre parlant d'ell. Però no tot serà Prince i Michael Jackson. Tindrem retorns a l'estrellat de mites dels 60 i 70. Tindrem, òbviament, hip-hop. Tindrem un blanquet anglès que es cola dues vegades. I també un grup de hardcore punk negre. Tot això per parlar d'un any, el 1982, que veu com el conservadorisme polític es fa fort als Estats Units i al Regne Unit, amb les figures de Ronald Reagan i de Margaret Thatcher. L'any de la Guerra de les Malvines, de la primera victòria electoral de Felipe González a Espanya i del Mundial del Naranjito. El 1982 és l'any de pel·lícules com Rocky 3, com Acorralado, com Conan, E.T. i Poltergeist. El 1981 es publiquen discos com Avalon de Roxy Music, Coda de Led Zeppelin i Combat Rock de The Clash. Però anem amb la negritud. Comencem.
1: Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. Qué público tan estupendo. Son encantadores. Todo el mundo es encantador. Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. Chocolate Sexy. Toquen muy bien, ¿no creen?
0: I nosaltres estem tan plens de goig com en Randy Watson i els seus Chocolate Sexy per endinsar-nos a la música negra de 1982. Noms molt potents, aquest 1982, i com que hem de parlar de Michael Jackson, escolteu, anem de cara a la barraca i ens ho traiem de sobre. I ara veureu per què dic això. Recordareu que havíem deixat en Michael Jackson fent una gira amb els seus germans, amb The Jacksons, tot promocionant el disc del grup Triumph, i també ja era inevitable pensar en el Michael com a solista. Aleshores, s'aprofitava l'avinentesa per presentar el seu propi disc, el Off the Wall. Aquesta gira va tenir lloc entre el juliol i el setembre de 1981, només per Nord-Amèrica. Però en Michael Jackson no va quedar content amb l'impacte comercial i de crítica del seu disc Off the Wall. Va considerar que Off the Wall, i compte, que el 1981 era l'àlbum més venut per un artista negre, però bé, ell va considerar que Off the Wall havia estat menys tingut als Premis Grammy de 1980 i aleshores va decidir crear un nou projecte amb intencions que fos encara millor. Hi havia també un relat de la situació de la música negra en el context del pop. En Michael se sentia infravalorat per la indústria de l'entreteniment nord-americana a una situació que s'il·lustra en l'anècdota que el 1980, quan Jackson va preguntar al publicista de la revista Rolling Stone si estarien interessats en fer un reportatge sobre ell, aquest s'hi va negar, adduint que dedicar una portada a un artista negre no ven. Bé, el procés de composició i enregistrament del disc Thriller va començar amb una idea molt clara. Michael Jackson volia crear un àlbum que arribés a totes les audiències i que cada cançó fos un èxit. La fase de composició i selecció de demos per a Thriller va començar a principis de 1982, just després que Michael Jackson i Quincy Jones definissin l'objectiu de fer un àlbum amb cap cançó de farciment. Segons les fonts, van revisar més de 300 demos abans de decidir les 9 pistes definitives. Aquesta etapa va durar diversos mesos, coincidint amb les primeres sessions d'estudi que oficialment van començar l'abril de 1982 i es van allargar fins al novembre d'aquell mateix any, el 1982. L'objectiu final era barrejar pop, rock, funk i rhythm and blues en un so innovador que definís la dècada. El resultat, ja ho sabem, va ser un àlbum que no només va redefinir la música pop, sinó que també va establir nous estàndards de producció i creativitat. El disc Thriller va ser llançat un 30 de novembre de 1982, però unes setmanes abans, el 18 d'octubre, hi havia el llançament del primer single i segurament no és cap de les cançons que tothom diria. El primer single de Thriller va ser The Girl Is Mine, un duet senzillet, això sí, amb una patum del pop blanc, com era en Paul McCartney, en una mostra clara de l'interès que tenia Michael Jackson en expandir la seva música més enllà del públic negre. El productor en Quincy Jones va escollir aquesta cançó com a primer single perquè era segura i accessible, pensada per atraure públic adult i ràdios pop, abans de no arriscar amb sons més innovadors com els que tenien en hits com Billie Jean. Aquesta cançó, The Girl Is Mine, és una cançó escrita pel Michael Jackson que va escriure durant les primeres fases del projecte Thriller. En Michael volia una peça amb un to lleuger i accessible que mostrés una faceta més romàntica i menys intensa que d'altres temes del disc. La idea era fer un duet amb Paul McCartney, aprofitant, evidentment, la seva enorme popularitat i experiència en melodies pop. La lletra és un diàleg entre dos homes que competeixen pel mateix amor amb un to amistós i sense dramatismes. L'enregistrament es va fer al Westlake Recording Studios el 82 amb en Quincy Jones com a productor, amb una sessió que es va definir com a molt cordial. McCartney i Jackson van treballar junts a l'estudi i, segons testimonis, la química entre tots dos va ser excel·lent. En el que refereix al single, quan va ser publicat, les opinions van ser mixtes. Alguns crítics la van trobar massa lleugera comparada amb altres temes del disc, però bé, van destacar la col·laboració històrica entre dues icones. I jo n'estic molt d'acord, no seria, al meu parer, de les millors cançons de Thriller. De fet, algunes emissores van criticar que fos el primer single, pensant que no representava la força de l'àlbum. Tot i això, va ajudar a generar expectació pel disc.

I per això, amics meus, Albert i aquí, segurament haurem de parlar molt més de Thriller, però al següent episodi, el que serà dedicat al 1983. Com a anècdota curiosa, en Quincy Jones pensava que el disc era pitjor que Off the Wall i que potser no funcionaria. Bé, com a músic, en Quincy Jones és incontestable, però com a futuròleg, l'amic Quincy no seria el més reeixit. I no seria l'única incursió del nostre admirat Paul McCartney en la música negra del 1982, un any que va veure sortir la llum el tema Ebony and Ivory, és a dir, Ebon i Ivory. Aquesta peça es va publicar musical 1982 i forma part de l'LP Tug of War de Paul McCartney. El títol, això de Ebony and Ivory, fa referència a les tecles del piano, les negres i les blanques, símbol perfecte per parlar d'harmonia racial. Hem de posar en un context, era plena la dècada dels 80, quan encara hi havia tensions racials als Estats Units i també al Regne Unit. La cançó volia transmetre un missatge clar: vivim junts en perfecta harmonia, que diu la lletra. La composició és obra de Paul McCartney, que va escriure la lletra inspirant-se en la idea que, igual que les tecles del piano necessiten conviure per crear música, les persones també haurien de viure en harmonia. Bé, per donar força al missatge, en McCartney va convidar l'Stevie Wonder, naturalment una icona de la música soul i rhythm and blues, doncs per convertir la cançó en un, diguem-ne, himne d'humanitat. Pel que fa a la producció, és una balada pop, amb un ritme suau, molt melòdic, que combina les veus de McCartney i Stevie Wonder en un diàleg ple de calidesa. El videoclip també va ser molt comentat, mostrava els dos artistes tocant junts en un piano gegant, tot reforçant la metàfora visual. En termes d'èxit, Ebony and Ivory va ser, podríem dir, un fenomen mundial. Va arribar al número 1 de la llista Billboard i també va liderar les llistes al Regne Unit. Tot plegat va estar diverses setmanes al capdamunt i es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques de McCartney després dels Beatles. Però, què us puc dir? Em sembla cutre, malindrosa i ens mostra els pitjors tics de McCartney. I pel que es refereix a Stevie Wonder, bé, una mostra més de la decadència a la que va entrar als anys 80. Decadència contra decadència creativa. El comercial va fer molts duros. Però aquesta és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. Va, ara posarem Ebony and Ivory perquè jutgeu vosaltres mateixos.

Però deixem-nos de coses cursis i anem al hip-hop, que té dues fites al 1982. La primera ve de la mà d'uns vells coneguts, els Grandmaster Flash and the Furious Five. Recordem que ja vam parlar d'aquest combo a l'anterior episodi de la història de la música negra. En Grandmaster Flash és considerat un DJ dels pioners del hip-hop, un tio criat al Bronx que va combinar la seva passió per la música amb coneixements d'electrònica adquirits a l'institut, cosa que el va portar a desenvolupar tècniques revolucionàries per als DJs. Cap a final dels anys 70, Grandmaster Flash va formar el grup Grandmaster Flash and the Furious Five, integrat per 5 MCs. En Mel, en Kid Creole, en Cowboy, Scorpio i Rahayem. Vist avui dia, veig una cosa així com arcaica, molta coreografia en directe, amb sis jampans, però les seves lletres eren una altra cosa. Aquest grup, aquests Grandmaster Flash and the Furious Five, van signar el 1980 amb Sugar Hill Records, si recordeu, era la discogràfica que va fundar la Sylvia Robinson quan va llançar el single Rapper's Delight. Però tornem a l'any 1982, un any de canvis profunds en la música, mentre que en Michael Jackson es converteix en la major estrella del pop de tots els temps amb Thriller, el rap fa un gir radical cap a un to més dur i social gràcies al hit The Message de Grandmaster Flash and the Furious Five. Aquesta cançó, aquesta The Message, va marcar un abans i un després. Va ser la primera gran peça del hip-hop que abordava temes socials com la pobresa, la desigualtat i la vida als barris marginals, tot allunyant-se del rap festiu i centrat, doncs això, en la festa que predominava fins aleshores. Curiosament, en Grandmaster Flash no va participar ni en la composició ni en la gravació del tema. La cançó, aquesta The Message, va ser escrita pel músic d'estudi de Sugar Hill Records, el Led Fletcher, amb l'ajuda del Mel, un dels MCs, o diríem l'MC principal dels Furious Five. De fet, va ser Led Fletcher qui va crear la base instrumental i la major part de les lletres del tema. El seu impacte va ser enorme, va obrir la porta al rap de consciència i va demostrar que el hip-hop podia ser una eina per denunciar les injustícies socials. En Grandmaster Flash, mític digital Bronx, doncs apareix a la portada amb un Ghetto Blaster. Això que aquí se'n va dir un loro, un d'aquells radiocassets enormes portàtils, el que avui dia serien els altaveus Bluetooth gegants que porten els passats a la platja. Ja ho veieu, potser al 2065 veurem un disc que té per portada un fulano amb un altaveu d'aquests i ens semblarà una mostra de cultura urbana. Tornant al tema en qüestió, a The Message, The Message va arribar al número 62 del Billboard, és a dir, de la llista dels blancs, una fita important per a un gènere, el hip-hop, que encara era considerat underground, sobretot entre els blancs. Avui dia, The Message és considerada una de les cançons més influents de la història del rap. El seu famós vers inicial, que diu "It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under." Continua sent icònic més de 40 anys després.

How I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. I continuem amb més peces que van canviar la història del hip-hop. Ara anem amb Planet Rock, d'Àfrica, Bambaataa and the Soul Sonic Force. Un tema publicat l'abril de 1982 pel segell Tommy Boy Records. Aquesta cançó és considerada, doncs, un altre punt d'inflexió, perquè va portar el hip-hop cap a una dimensió futurista barrejant-lo amb sons electrònics i influències europees. Aquesta Planet Rock va ser produïda per Arthur Baker, un productor de Boston que ja havia treballat amb grups com New Order. La gran innovació va ser l'ús de samples de Kraftwerk, el grup de seminal d'electrònica alemanya, concretament de les cançons Trans-Europe Express i també Numbers. Això va donar al tema un so robòtic i minimalista, molt diferent del funk i disco que dominaven el hip-hop fins aleshores. És a dir, abans, o fins a aquell moment, es feien servir samples fonamentalment de funk i disco, de vegades també de riffs de hard rock. Això de fer servir electrònica de Kraftwerk va ser una cosa novedosa. A més, també es van utilitzar caixes de ritmes Roland, la TR-808, que es convertirien icòniques dins del context de la música urbana. El resultat, doncs, va ser una fusió entre el hip-hop del Bronx històric, però també aquesta electrònica alemanya, estranya i molt aliena al que era el ghetto, però tot creant el que molts arriben a anomenar com a electrofunk. La cançó va ser no només un èxit a les pistes de ball, sinó que també, doncs, d'alguna manera va redefinir el futur del gènere, separant-lo una miqueta, no definitivament, però una miqueta del que era, doncs, això, el funk. Va influir en artistes com Run DMC, com LL Cool J, i fins i tot, doncs, també va influir a l'escena techno i house. Planet Rock va demostrar que el hip-hop, doncs, podia ser global, tecnològic i també experimental. Si parlem de l'Àfrica Bambaataa, l'Àfrica Bambaataa és conegut com el, bé, en anglès, el Godfather of Hip Hop Culture. Vale, teníem un Godfather of Rock, doncs també tenim un Godfather of Hip Hop. L'Àfrica Bambaataa va créixer, doncs, al Bronx, també com el Grandmaster Flash, i abans de dedicar-se a la música era membre d'una banda, una banda d'aquestes de delinqüència juvenil. Ja ho vam explicar fa temps en un d'aquests episodis de la història de la música negra aquí a Ràdio Mollet. Però l'Àfrica Bambaataa després un viatge a Àfrica i d'inspirar-se en ideals, pau i unitat, i després de tenir una experiència traumàtica amb la mort violenta d'un amic seu dins d'aquestes baralles de banda, doncs això, l'Àfrica Bambaataa va fundar allò que va anomenar The Universal Zulu Nation, un col·lectiu que promovia la cultura hip-hop com a alternativa a la violència. El seu objectiu era utilitzar els quatre pilars del hip-hop: DJs, MCs, breakdance i graffiti, per transformar la comunitat. Entre el 1977 i el 1981, Àfrica Bambaataa va ser un dels primers DJs a organitzar que se'n deien els block parties al Bronx. Doncs aquestes festes que es feien, doncs, al carrer, en solars o en certs espais on es barrejaven funk, disco i fins i tot sons africans. Bueno, una cosa molt, molt dels inicis del hip-hop. Va introduir conceptes com la electro-vibe molt abans que es popularitzés. I abans de treure aquest single d'aquest Planet Rock, l'Àfrica Bambaataa ja havia publicat alguns singles com Zulu Nation Throwdown, però cap d'ells va tenir l'impacte global que aconseguiria amb aquest tema de 1982. Amb aquest Planet Rock, l'Àfrica Bambaataa no només va consolidar
la seva carrera, sinó que va posar en òrbita els DJ Tommy Boy, amb el qual treballava, i va establir les bases per l'electro i pel hip-hop modern. Els samples de Kraftwerk que apareixen a Planet Rock van aconseguir d'una manera molt curiosa i pionera per l'època. L'Àfrica Bambata era un admirador de la música electrònica europea i en particular del so minimalista i futurista de Kraftwerk. Com que en aquells moments no existien les eines digitals modernes per fer sampling, el procés va ser ben analògic i artesanal. El productor Arthur Baker i en John Robbie, el teclista, van recrear parts de les melodies utilitzant sintetitzadors i, un altre cop, la famosa caixa de ritmes Roland TR-808, que donaria el seu caràcter icònic a la cançó. Això vol dir que no van copiar directament les peces originals, sinó que van reproduir els sons amb instruments electrònics, també per evitar problemes legals i adaptar-los, doncs, al ritme del hip-hop. Per tant, no és de fet un sample, sinó que és una interpolació. Planet Rock, doncs ja us dic, va establir les bases de la fusió entre el hip-hop i la música electrònica, doncs amb aquest estil electrofunk, i sobretot van influenciar el que vindria tant en rap com en techno i en house. Party people, party people, can you get funky? So silent force, can you get funky? The Zulu Nation, can you get funky? Yeah, just hit me.

Però deixem el hip-hop per avui i anem amb un senyor que ja ha sortit moltes vegades, però que feia uns anys que ja no estava al cim del seu art i de la seva popularitat, en Marvin Gaye. Bé, que dir d'una llegenda del soul i de l'R&B com en Marvin Gaye? Fins al 1982, que ens ocupa, la seva carrera havia estat plena d'èxits, però també de turbulències personals. El Marvin Gaye, ja ho sabeu, va començar als anys 60 com a artista de Motown. Tenia hits com How Sweet It Is To Be Loved By You o I Heard It Through The Grapevine, que el van convertir en una estrella. Als anys 70 va revolucionar la música amb What's Going On, des del 1971, un àlbum conceptual, una obra mestra, que va situar en Marvin Gaye com a un artista doncs, tan innovador com compromès. Però després d'aquest èxit, la seva vida personal va entrar en crisi. Problemes financers, divorcis i addiccions el van portar a un període difícil. A finals dels 70, en Marvin Gaye va publicar Here, My Dear, un disc molt personal sobre el seu divorci, però comercialment no va tenir el mateix impacte. El seu contracte amb Motown es va deteriorar i en Marvin va decidir marxar a Europa per fugir de les pressions i trobar pau. Ell va viure a Londres i després a Bèlgica, on va començar a reconstruir la seva vida i la seva carrera. I aquí és on arriba el renaixement. El 1982 és un any fonamental. El Marvin Gaye signa amb Columbia Records i grava l'LP Midnight Love, un disc que marcarà el seu retorn triomfal. El primer single és un tema de títol Sexual Healing, publicat el mes d'octubre de 1982. Aquesta cançó és molt més que un tema sensual, que ja n'havia fet, i bastants de temes sobre sexe. En aquest cas, aquesta Sexual Healing és una declaració de llibertat personal i creativa. En Marvin Gaye combina soul amb sons electrònics, utilitzant, ves per on, la caixa de ritmes Roland TR-808, que sembla que estigui fent ara algun tipus de promoció comercial. No, evidentment no, però està clar que quan es va dissenyar aquesta caixa de ritmes, aquest element, van dissenyar realment el que seria el so de principis dels 80. Bé, aquesta caixa de ritmes doncs agafa una cançó que seria més aviat un soul clàssicot i li dona un toc modern però també sofisticat. La lletra de Sexual Healing parla de la necessitat d'intimitat com a alguna cosa així com a medicina per l'ànima, i en Marvin, doncs, com sempre, la interpreta amb una veu plena de calidesa i emoció. Com us dic, en Marvin Gaye va escriure Sexual Healing mentre vivia a Bèlgica. La inspiració diu que li va venir en part d'una revista que parlava de teràpia sexual com a concepte psicològic, i ell va transformar aquesta idea en una cançó. A més, la gravació es va fer amb un estudi improvisat a casa seva, amb l'equipament bàsic i la famosa TR-808, doncs, que ell havia descobert feia poc. El so electrònic va ser una aposta arriscada. Una aposta arriscada per un artista conegut pel soul clàssic, però va resultar ser una decisió visionària. Sexual Healing va ser un èxit immediat. Va arribar al número 1 de les llistes de Rhythm and Blues, la de les negres, i també al número 3 del Billboard, la llista dels blancs. Va ser el seu single més gran en més d'una dècada i va consolidar el seu retorn. I a més, va influir en tota una generació d'artistes que van incorporar sons electrònics al soul i al rhythm and blues. En definitiva, en Marvin Gaye, el 1982, era un home que havia passat per l'infern personal, però que va trobar en la música la seva salvació. Malauradament, aquest retorn seria breu, ja que Marvin Gaye moriria tràgicament el 1984, però ja en parlarem d'això quan toqui, i ara sentim aquesta cançó, una de les més icòniques de la història del soul.

franquícia oberta amb Michael Jackson, també hem de parlar de Prince. Fins al 1982, la seva carrera ja era impressionant, i ja n'hem parlat. Va debutar al 1978 amb For You, un disc on demostrava que ell era músic complet, cantant, compositor i multiinstrumentista. El seu segon disc, Prince, de 1979, va incloure hits com I Wanna Be Your Lover, que el va situar com una nova veu, el funky del soul. El 1980 va arribar Dirty Mind, un àlbum provocador que barrejava funk, rock i sintetitzadors, i el 1981, en parlàvem fa ben poquet, Controversy on Prince, doncs això, consolidava el seu estil sensual i transgressor. Tota una trajectòria per un senyor que, compte aquí, el 1982 tenia només 24 anys. Als inicis dels anys 80, Prince era ja un artista respectat, però encara buscava el gran salt cap a l'estrellat mundial. I aquest moment va arribar amb l'àlbum 1999, que es va publicar a l'octubre de 1982, concretament el dia 27 d'octubre, és a dir, un mes abans que no sortís a la llum el Thriller de Michael Jackson. En fi, Michael Jackson i Prince, Prince i Michael Jackson, és inevitable parlar d'un quan parlem de l'altre i viceversa. Aquest disc, aquest 1999, va ser clau perquè va portar el so de Prince cap a una dimensió més electrònica amb un ús intensiu de sintetitzadors i caixes de ritmes. En aquest cas, no és la mateixa que hem citat anteriorment, la TR-808, sinó que és la Lean LM-1. Bé, caixes de ritmes i sintetitzadors, una cosa que es convertiria en una de les seves signatures sonores. Aquest 1992 és un disc doble amb temes que combinen funk, pop, rock i new wave. Segurament un disc no tan negre com el que era la seva producció fins ara, cosa que d'alguna manera el relaciona amb la visió més global que buscava en Michael Jackson. I el single 1999, que és evidentment la cançó que dona nom al disc, bé, és una de les més icòniques de la seva carrera, i encara us diré més, és la meva cançó favorita de Prince. Curiosament, la va escriure doncs pensant en la por nuclear que dominava el món a principis dels 80 en plena Guerra Freda. El missatge és clar. Si el futur és incert, celebrem la vida ara. Musicalment és una explosió de sintetitzadors, ritmes ballables i harmonies vocals que Prince va gravar amb els membres de la seva banda, The Revolution. La cançó té una estructura coral, una miqueta de pregunta-resposta, amb diverses veus que es van alternant, cosa que li dona una aire bé, festiu i comunitari. I a més d'això, el videoclip de 1999 va ser un dels primers que la MTV va emetre d'un artista negre amb una rotació regular, ajudant a trencar les barreres racials a la televisió musical. A més, en Prince va insistir que el disc fos doble perquè volia mostrar tota la seva creativitat sense límits, tot i que la discogràfica inicialment era reticent. L'àlbum 1999 no només va consolidar Prince com una estrella, sinó que va definir el so dels anys 80, sensual, electrònic i provocador. Va obrir el camí per a Purple Rain i per convertir Prince en una icona cultural. Avui dia, 1999 continua sent un himne de celebració i de llibertat, amb un missatge que encara podria ressonar. Viu el moment, perquè el futur és incert. Don't worry, I won't hurt you.

Anem ara amb tota una curiositat. Ja és recurrent destacar artistes negres que s'adiquen al rock, estil que el públic negre va deixar de considerar com a propi, doncs des de ben bé als anys 60. Però encara ja n'hi havien de rockers negres, com en Jean Beauvoir, per exemple, que era el baixista de The Disciples of Soul, la banda de Little Steven, qui, per cert, publicava el seu debut discogràfic aquell 1982. Però parlarem d'una banda que va sacsejar els fonaments del punk i va obrir camins nous, els Bad Brains. Fins al 1982 la seva història era ja llegendària dins de l'escena underground. Ells són originaris de Washington, D.C. Els Bad Brains van començar a finals dels anys 70 com una banda de jazz fusió, però ràpidament van abraçar el hardcore punk, portant-lo amb una velocitat i una intensitat mai vista. No està pas malament la bandada. El seu estil era únic, riffs vertiginosos, bateries fulminants i, sorprenentment, interludis de reggae que mostraven la seva connexió amb la cultura rastafari. Als inicis dels anys 80, els Bad Brains es van traslladar a Nova York, on van trobar un espai ideal per créixer enmig de l'escena punk i hardcore. El 1982 publiquen el seu primer gran treball, l'àlbum homònim Bad Brains, editat, compta, en format caset. Aquest disc és considerat una obra fundacional del hardcore, amb cançons que encara avui són himnes del gènere. Entre d'elles destacaria Attitude, un tema curt, explosiu, carregat d'energia, que resumeix una miqueta la filosofia de la banda. Positive Mental Attitude, o sovint ho trobem amb les sigles PMA. Aquesta idea es va convertir en un lema per tota una generació de punks que volien canalitzar la ràbia amb una actitud positiva. Musicalment, Attitude és pura adrenalina. Menys d'un minut i mig de riffs accelerats, bateria frenètica i el cantant HR escopint el missatge amb urgència. Aquest disc també inclou d'altres temes com Sailing On, Band in DC i Pay to Come, que ja havia estat publicat com a single el 1980 i que va ser un dels primers exemples de hardcore extrem. El so del disc és cru, sense ornaments, però amb una força que va influir en bandes posteriors com Mind Not Read, com Black Flag i més endavant fins i tot en grups de metal com Metallica. Els Bad Brains van ser una banda atípica en molts sentits, començat pel fet que tots els seus membres eren afroamericans amb una escena dominada per blancs, i això els va donar una identitat molt marcada. A més, la seva barreja de hardcore i reggae era revolucionària. Enmig d'un concert frenètic, podien aturar-se i tocar un ritme relaxat, creant un contrast que ningú no havia vist abans. El seu primer disc es va gravar amb pocs recursos, però la seva energia era tan poderosa que es va convertir aquella cinta, la van convertir en un objecte de culte. Això és Attitude.

I seguim amb sons que estem més acostumats als episodis de l'història de la música negra aquí a l'Àtic de Ràdio Mollet. I continuarem amb una cançó d'aquelles que poden definir el so més sofisticat del funk i del rhythm and blues dels anys 80. Anem amb Forget Me Nots, de Patrice Rushen. És un tema, una cançó publicada a l'abril de 1982 com a single principal del seu disc, Straight from the Heart. I aquesta peça és considerada un clàssic, segurament també pels usos posteriors que ha tingut. El seu groove contagiós, la línia de baix, que és hipnòtica, i la veu suau de la Russian, la van convertir en una cançó icònica que encara avui sona fresca. La Patrice Rushen ja era una artista respectada abans d'aquest èxit. Ella, de fet, era pianista i compositora formada en el jazz. Havia començat la seva carrera als anys 70 amb discos orientats al jazz fusió, com els nostres amics Bad Brains, però cap a finals de la dècada, en lloc de tirar-se cap al hardcore punk, la Patrice Rushen va fer el salt cap al rhythm and blues i al funk, doncs buscant un so més comercial. En 1980 havia tingut èxit amb el tema Haven't You Heard, però aquest Forget Me Nots de 1982 seria el seu gran moment. La Patrice Rushen va escriure la cançó amb la idea d'una peça romàntica però amb un missatge subtil d'empoderament, però que realment destaca la producció. El baix, que estava interpretat per Freddie Washington, és un dels més reconeixibles de la història del funk. I amb el temps s'ha convertit en un tema de referència. És una cançó que ha estat samplejada en nombroses ocasions. Les més famoses serien el tema Fast Love, de George Michael, el 1996, i també A Man in Black, de Will Smith, el 1997. Bé, demostrant la seva vigència dècades després. Quan la Patrice Rushen va presentar la cançó a la discogràfica, alguns executius pensaven que era massa suau per triomfar les pistes de ball, però el públic va demostrar el contrari. El seu so elegant va marcar una diferència en una època dominada pel funk més agressiu i el primer hip-hop. A més, Patrice Rushen va ser una de les poques dones productores i compositores amb un sector dominat per homes, cosa que fa que aquest èxit sigui encara més significatiu. En definitiva, Forget Me Nots s'ha convertit en tot un himne del funk sofisticat.

I seguim amb més noms grans, que ja havien tingut hits a la dècada. L'any 1980, recordareu, que va ser un moment d'or per a Kool & The Gang, un moment marcat pel llançament de la seva cançó més emblemàtica, Celebration, ja vam parlar. Després de l'èxit de Ladies Night el 1979, la banda va consolidar el seu estil i el va fer fins i tot més accessible amb Celebration i amb el disc Celebrate. Fins al 1982 la seva carrera era impressionant. La banda va començar amb un so basat en el jazz funk, més aviat instrumental, però amb el temps van evolucionar cap a un estil més orientat, sí, al pop, podríem dir, i al rhythm and blues, sense perdre la seva essència rítmica. A principis dels anys 80, els Kool & The Gang havien incorporat el cantant James J.T. Taylor, que li va donar un nou aire més melòdic al grup. El 1981 publiquen l'àlbum Something Special i és aquí on trobem el tema que ens ocupa, que seria el gran single del 1982, la cançó Get Down On It. Un altre cop, i com passava amb el hit de Prince, diria que Get Down On It és la meva cançó favorita de Kool & The Gang. Get Down On It és una invitació directa a ballar. És un tema amb una línia de baix molt potent, un altre cop que hi va estar important al funk i a la música negra dels 80. Té vents brillants i té un rotllo impecable. La cançó, bé, és un exemple del que seria el funk dels anys 80. La lletra és senzilla però efectiva, no seria Bob Dylan precisament, ni falta que feia. Musicalment, doncs això, combina el funk més classicot amb alguns elements pop, cosa que la va fer ben accessible a un públic molt ampli. La cançó va consolidar la presència de Kool & The Gang en l'era post-disco. I a més, per si fos poc, el videoclip va ser molt popular a la MTV, ajudant a trencar barreres per a les bandes de funk en la televisió musical. El disc Something Special va ser un gran èxit comercial i va preparar el terreny per a més hits durant la dècada. De fet, el seu treball posterior de 1984 arribaria a ser el disc més venut de la seva trajectòria i ja en portava uns quants. Els Kool & The Gang encara mantindrien la seva estrella fins que el vocalista, en J.T. Taylor, va deixar la banda al 1988, cosa que va marcar el final de la seva era més comercial. Tot i això, doncs Kool & The Gang van seguir actius, però bé, centrant-se en gires i recopilatoris. Va, anem a sentir el gran hit del Kool & The Gang en 1982 i diria de la seva carrera. Això és Get Down On It.

És un any, el 1982, on tenim el disc de debut de la Janet Jackson, però també veu un disc com Donna Summer, naturalment disc homònim de Donna Summer, que encara volia donar guerra uns anys més tard als seus grans èxits a l'època de la música disco. I si estem parlant de la família Jackson, també tenim en Jermaine Jackson amb un cert èxit a les llistes, un dels fills del qual, en Jafar Jackson, ara seria d'actualitat perquè ha interpretat el paper del seu tiet Michael en la pel·lícula biopic

0: I per fer això de Gap prové del nom dels carrers Greenwood, Archer i Pine, que són carrers del barri històric negre de Tulsa. Que durant els anys 70 The Gap Band va publicar, doncs, com us dic, diversos discos, però el seu estil va evolucionar cap a un funk més electrònic amb l'arribada dels 80, i el 1982 van triomfar amb un dels seus hits més grans, Early in the Morning. Aquesta cançó va formar part del disc Gap Band 4, disc del, doncs això, del 1982, doncs que és considerat el seu disc més exitós. Early in the Morning, doncs és un tema, un altre cop, d'aquests temes que tenen groove, que tenen una línia baix molt, molt guapa, sintetitzadors brillants, i bé, tenen la veu força carismàtica d'en Charlie Wilson. La cançó va influir en artistes posteriors, fins i tot en Robert Palmer, va fer una versió tirant el seu rock elegant, el 1983. Però segurament molta gent haurà descobert The Gap Band gràcies a Dave Grohl, mític bateria Nirvana i líder del Foo Fighter, del Foo Fighters, i un tio que està a tot arreu. Bé, en Dave Grohl ha explicat en diverses entrevistes que The Gap Band va tenir una influència directa al seu estil de bateria a Nevermind, especialment en cançons com Smells Like Teen Spirit. Segons en Dave Grohl, molts dels patrons rítmics que va utilitzar provenien del funk i del disco dels anys 70 i 80, i va citar explícitament The Gap Band i també una banda com un grup com Cameo, i també el bateria Tony Thompson dels Chic com a referents. Hi ha un vídeo molt famós que ara ronda sovint per internet, on es veuen Dave Grohl conversant amb Pharrell Williams, i el Dave Grohl li diu: mira, si escoltes Nevermind, vaig agafar moltíssimes coses de Gap Band i Cameo. Tot això que sents de la meva bateria és disco antic. De fet, bé, fins i tot podem veure la similitud entre, doncs això, el groove de Smells Like Teen Spirit i el ritme d'aquest hit, d'aquest Early in the Morning dels The Gap Band, el seu hit de 1982. En resum, la connexió segurament és rítmica i estilística, però sobretot molt curiosa. Va sentint com sona aquest Early in the Morning The Gap Band.
1: Okay.

I ara que falten poc menys de 10 minuts per les 8 del vespre, aniré marxant amb un duo que, sent molt blancs tots dos, la seva música era molt i molt negra. Paul and Oates. Fins al 1982, la seva carrera ja era plena d'èxits. En Daryl Hall i en John Oates van començar als anys 70, doncs amb un so que barrejava soul, pop i rock, doncs aconseguint també hits com Sarah Smile i Rich Girl. Però el gran salt va arribar a finals dels 70 i principis dels 80, quan van adoptar un estil més orientat al pop contemporani i al blue-eyed soul, perfectament adaptat a l'era de l'MTV. Això de blue-eyed soul és un terme que es va començar a utilitzar als anys 60 per descriure aquella música soul i rhythm and blues interpretada per artistes blancs, però amb una sonoritat i un estil molt proper al soul tradicional. A principis dels anys 80, Hall and Oates eren imparables. El 1981 publiquen l'àlbum Private Eyes, que inclou dos grans èxits: el tema homònim Private Eyes i la cançó que ens ocupa, I Can't Go For That, No Can Do. Aquesta última és una de les cançons més emblemàtiques del duet i també diria que una de les més emblemàtiques del pop i del rhythm and blues de l'època. Aquest I Can't Go For That és un tema sofisticat, amb una base rítmica minimalista.

una línia de baix suau i un groove que anticipa el so del rhythm and blues modern. De fet, si recordeu, ja en vàrem parlar, com una potencial influència d'influïment a la cançó Billie Jean de Michael Jackson. O almenys això és el que diu en Daryl Hall, també conegut com el Ross, mentre que en John Oates seria el del bigoti. Tornant a aquesta cançó, el I Can't Go For That, la veu de Daryl Hall és elegant i plena de matisos, i la producció destaca per l'ús de sintetitzadors i la caixa de ritmes, donant-li, doncs, un aire futurista per al moment. La lletra parla de posar límits a una relació per a un to sensual i melòdic que fa resistible. La cançó va ser, en apariència, escrita amb una sessió improvisada a l'estudi, i en Ian Hall va gravar la seva veu principal amb una sola presa. Bé, un tema que va arribar, compte aquí, al número 1 del Billboard i també al número 1 de la llista de Rhythm and Blues. És a dir, una fita històrica, perquè era molt poc habitual que un duet blanc liderés les llistes de la música negra. Fins ara hem parlat de músics negres que lideraven la música de llistes blanques. Ara és al revés. Músics blancs que lideren la música a la llista de la música negra. En fi, a més, bé, el I Can't Go For That també va ser samplejada més tard per artistes com De La Soul. Aquest disc, aquest Private Eyes, va consolidar el duo Hall & Oates com un dels grups més venedors de la dècada, amb un xoc que combinava, doncs, això, el soul, el pop, el funk, un rotllo molt elegant. Els anys 80 eren omnipresents a la ràdio i a l'MTV i van marcar tendència amb un estil que avui sona a anys 80 com podria ser tant anys 80 com Miami Vice. Van tenir el duo aquest, el Hall & Oates, van tenir força hits i van tenir popularitat durant tota la dècada. A final dels 80, però, el duet ja no dominava les llistes com abans. Tot i això, van mantenir gires i van seguir publicant discos, però amb menys impacte mediàtic. El seu estil, això del blue-eyed soul dels 80, va quedar eclipsat per nous sons, i si bé Hall & Oates no es van dissoldre oficialment, després de l'any 1990 van entrar en una etapa de baixa activitat discogràfica. Van continuar fent gires i publicant recopilatoris, però la seva etapa daurada va ser clarament entre 1980 i 1985. En Daryl Hall va seguir amb una carrera en solitari i també projectes televisius, mentre que en John Oates doncs va treballar en producció i, compte aquí, en música country. El record queda el I Can't Go For That, que va ser un hit superlatiu amb el que tancarem la sessió d'avui.

0: I com us deia, marxem, tanquem un programa on, ves per on, hem tingut hip-hop, funk i soul, classicot, i fins i tot hem tingut hardcore punk, i hem tingut, sobretot, a les dues grans patums de la música negra dels anys 80, en Prince i en Michael Jackson, que començaven el seu regnat.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, tant a X com a Instagram. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses perquè arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bartiki. Salutacions, aquí us parla Carlos Molina i de l'Ivan Núñez, tocant botons al control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La llibertat no és un regal que et fa la tirania, és un dret que cal conquerir. Albert Camus.

0: Bona tarda, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Com esteu, noies?
1: Bueno,
2: vaya inici.
1: Content, que hem començat una mica malament. Bueno,
3: és que, no, una cosa. Avui, quin dia més dolent?
1: Quin dia de...
3: Anem a fer un recap del nostre dia perquè ha sigut molt dur el dia d'avui, vale? M'he aixecat a les 6 del matí perquè tenia 3 exàmens.
1: Juhu.
3: I he dit, va, haig d'acabar-me un llibre.
1: Spoiler, no se l'ha acabat.
3: No l'ha acabat. Haig de...
2: Quin és?
1: La Iliada.
3: Magnífic. I havia de repassar. Bueno, m'he quedat dormida després. He quasi arribat al col·le. Primera hora, filosofia.
1: Buf.
3: Que l'examen, millor no el comentem.
1: Va anar molt malament.
3: Segona hora i tercera hora, 2 exàmens seguits.
1: Un de la poesia trobadoresca.
3: I l'altre de coses rares de castellà.
1: I l'altre de...
3: I ja està, i a partir d'aquí, tot cap avall. En maqueta del teu dia.
0: Pues jo molt bé, la veritat. Al contrari que vosaltres.
3: És que sí.
0: A primera hora sí que he tingut física, que... Però bueno. Molt chill, vale? He fet un exercici i ja està. A segona hora m'han fet una xerrada.
2: De fet...
3: Sí.
2: No m'has fet un exercici? Que treballeu per la NASA.
0: De fet, ha sigut 45 minuts de classe perquè després m'he anat a fer una xerrada. M'han fet una xerrada, després he tingut tutoria. Tutoria a la classe, estudiar o fer el que vulguis.
1: Toma ja, tia.
0: Després he tingut una classe que també m'han dit estudieu.
1: Venga.
0: Perquè la setmana que ve tenim la setmana d'exàmens.
2: És el IES del chill.
3: Sí.
0: Després he tingut un examen que el podia fer en mitja hora i m'he anat a casa, la veritat.
1: Molt bé.
2: L'estressada vida de l'Emma.
1: I jo i la teva germana pues, patint com unes boges dient és el puto pitjor dia de la nostra setmana.
3: T'ho juro que ha sigut el pitjor dia del meu mes.
1: Ha sigut el dia que més ens hem estressat, jo crec.
3: No, jo no estava estressada, jo estava cansada, estava esgotada mentalment, no podia menys.
1: Sí, la veritat és que sí. Els del CEM, que heu fet avui, nois.
4: Buah!
1: Epa! Perquè han dit que s'estaven...
4: Santa Cecília.
3: Ah, és veritat que avui és Santa Cecília.
4: Avui és Santa Cecília.
3: Hem estat... Per tota la Cecília.
4: A primera hora, felicitats.
1: Fent
4: coses rares.
1: Això era com el dia dels 15 anys avui, Emma, te'n recordes? Quina nostàlgia.
0: Sí, és veritat.
1: Quina nostàlgia.
2: Podria tornar a la secció.
0: Sí, estava bé, la
3: setmana que ve ho fas.
0: Va.
4: Doncs a primera hora hem fet mates. La segona hem fet ràdio amb el Pere, no hem fet res.
1: Oye,
4: és veritat. No escollíem temes d'una...
5: Del debat, d'una cosa molt guapa. Estàs molt guapo.
3: Ala, me'n recordo que nosaltres vam fer un debat contra la Lucía, jo i la meva germana contra la Lucía i la Clàudia, que sí. Era...
1: De què era?
3: Era de la pena de mort.
1: Pena de mort.
3: Vam guanyar nosaltres, òbviament.
1: Quina tonteria, em va tocar defensar que sí a la pena de mort, tio. Jo no sabia què dir.
3: Bueno, doncs, sabíeu, perdó.
4: Ja, després del pati hem fet expressió corporal i teatre i després dues hores que tocava català i anglès, grup partit, hem estat a baix al consell aquest de Santa Cecília i no hem fet res.
5: Ha sigut un show, la classe de teatre ha sigut un show.
0: Poc es parla d'aquestes dues hores que ningú feia res.
3: Ja,
0: mai,
3: ja. Hora partida era un millor.
5: Amb el Billy. No el coneixeu, no?
3: Ah, no.
5: No, és molt guapo.
3: Ah, és molt guapo.
5: No.
1: Ui, què està passant per aquí?
5: És molt divertit.
3: Ah, vale. Bueno, i què opinen del fred, noies?
1: Ja,
3: jo
1: molt malament,
3: tinc
1: molt
3: fred.
0: Jo, és que no aguanto més aquest fred. En plan, només de pensar que ara, a partir de...
3: Que ha nevat, avui. Ha nevat.
4: On?
3: Sí.
4: Aquí,
3: sí.
4: A Mollet?
3: No, aquí no.
4: Ah, vale.
3: A Pamplona.
5: Ho deixen un vídeo de l'Osasuna.
1: Ens queda
3: sí, jo,
1: sí.
3: A mi m'has dit a TikTok.
5: Aquí sí.
1: TikTok, nois, TikTok.
3: Guau, jo, en veritat, estava...
2: Tu imagina't el perforat que teniu al cervell. Sí. Ha nevat allà jo, i a Wisconsin, i a Oslo.
3: No, però aquí també.
4: I a la Molina. Pirineus.
2: Clar,
4: exacte.
2: Però, sí, clar, és...
3: Però jo estava a classe amb el radiador.
1: Ui, sí.
3: Al costat, molt calenteta, la verda.
4: Nosaltres...
3: Però surt i és al Pol Nord.
4: Al col·le han posat la calefacció però no es notava res.
5: Ja. Perquè hi ha una viga a la classe de tercer que queda tota la cosa calenta allà i...
1: I fa com de paret, saps?
5: Sí, no passa l'aire.
2: Que tenien les finestres obertes.
3: Ah, vaya tontos.
0: Bueno, a ver, la Núria us les fa obrir segur, o sigui
4: sí.
0: Que...
3: No, és que hi ha gent que està boja i és com... Estem a 8 graus, però... Ai, obriu la finestra que tinc molta calor. No, treu-te la sudadera, tio, a mi què me contes?
1: I si olora molt malament, que la gent es dutxi a casa, cony. Prou.
3: Bueno, doncs, jo crec que ja...
1: Després d'aquesta recopilació de la nostra meravellosa setmana i dia...
3: Sí, podem anar...
1: amb les accions.

0: Benvinguts i benvingudes a la secció Tria la teva història.
1: Acaben d'entrar com terroristes dintre de l'estudi.
2: Mare meva, nois,
3: podem
2: fer un programa normal?
4: No, avui el dia s'ha anat.
1: Gràcia número 1. Entrem a l'estudi i no piquem a la porta.
4: I han entrat com...
2: Com si fossin...
4: De cop tanca la porta donant-li una hòstia.
1: Com si fos el primer dia que fan ràdio.
2: Sí. Bueno, seguim.
4: Bueno, va. Pobre Genís. De què ens parles avui, va?
0: Doncs avui us parlaré de la Clàudia.
1: Vaya.
0: Que no hagi vingut.
1: Vaya, vallita.
4: Hablando del rei de... No s'asoma. Bueno, però...
2: Així la recordem, va. Així la recordem.
4: Pues que recuperi.
0: Dit això.
1: Ens envio un WhatsApp.
2: Això.
0: Ens situem un dimarts de la setmana d'exàmens. La Clàudia estava agobiadíssima perquè portava tot el dia estudiant per l'examen de tecnologia i no sabia res. I a més, ella fa classes de reforç a nens. I avui tenia la mala sort que li tocava fer classe amb un nen molt problemàtic de l'escola, el Nahuel. Després d'una estona més estudiant, no es va assabentar de res, algú va picar a la porta i era el Nahuel. Però a la Clàudia se li va córrer una idea. Què fas? Ah, fas la classe reforç amb ell? Bé, li dius que estàs malalt i que avui no podes fer la classe.
2: Home,
4: li dius que estàs malalta?
2: I que avui no pots fer la classe?
0: Quan obres la porta, intentes dir al Nahuel que estàs malalt, però t'interromp i et diu...
5: M'és igual que estiguis malalta. Demà tinc un examen d'equacions i no sé ni multiplicar. Vinga, a què esperes? Em deixes passar o què? Que per alguna cosa et paguem els meus pares, eh?
2: Bueno, i la Clàudia li diria... Vinga, va, vale, va, passa, Nahuel.
0: Un cop el Nahuel va treure les coses per estudiar, la Clàudia va començar a intentar explicar-li que era una equació. Però el Nahuel no en tenia res. I la Clàudia ja estava molt saturada i va decidir fer un descanset. Durant aquest descanset, la Clàudia va estar mirant el mòbil. Però un cop va acabar el descans, va cridar el Nahuel. Però ell no apareixia enlloc. La Clàudia el va començar a buscar per tota la casa, encara que no el va trobar. I quan va tornar al menjador, es va trobar un missatge que deia: si em vols trobar, als llocs més foscos hauràs d'anar. La Clàudia, en veure això, va pensar en dos llocs principalment. Què fas? El vas a buscar al subterrani o el vas a buscar a la golfa?
4: El subterrani és més fosc.
2: Sí.
4: Opino.
2: Sí.
0: Quan entra...
4: Què passa?
3: Que el subterrani m'encanta.
0: Quan entres dins del subterrani, comences a cridar el Nahuel, però ell no contesta. Decideixes endinsar-te més. Però quan fas unes passes més, el Nahuel t'espanta per darrere, caus el cul i et diu...
5: Pringada! Has caigut a la meva trampa!
0: La Clàudia, en veure això, s'enfada, però decideix amuntar els nervis i obliga el Nahuel a posar-se a estudiar. Un cop se n'ha assegut per estudiar, el Nahuel no col·labora gens. Cada cop es distreu amb una altra cosa. Però perquè el Nahuel aconsegueix aprovar, a la Clàudia se li va córrer una gran idea. Què fas? Li ensenyes com fer-se una xuleta o li ensenyes un truc perquè no falli cap equació?
2: Sempre li ensenyes un truc perquè no falli cap equació.
3: Claro. Sisplau.
4: Oh, una xuleta.
2: No, xuletes
4: mai.
3: Renta-me.
0: Quan li comences a explicar el truc per realitzar totes les equacions correctament, el Nahuel, com acostuma a fer, no presta atenció. I això fa que hagis de recórrer a l'opció de la xuleta. I miraculosament, quan li comences a explicar això, el Nahuel presta atenció per primera vegada durant tota la tarda.
3: Miraculosament,
4: si és que tenia jo la... de fer cas a la primera.
0: No l'heu vist a les classes de mates, és espectacle.
3: Com es diu això? Amb l'harmònica. Està amb l'harmònica i el JL se la va treure.
4: Normal, no? Opino.
6: No és normal una harmònica a classe.
0: Un cop...
1: O sea, que estiguis una classe de l'oeste o algo así.
6: Però sé tocar-la, eh?
0: Sí, quan es va girar...
1: No, però no saps equacions, tira.
0: Un cop li expliques com fer una xuleta, sembla que el Nahuel ho entès perfectament i se'n va cap a casa sabent que sí o sí aprovarà l'examen de demà. Després d'una setmana, el Nahuel i els seus pares piquen a la porta. Per què creieu que és? A. Estan supercontents. B. Estan superenfadats.
2: Va, com estem avui? Positives o negatives?
4: Estic molt negativa.
2: Vale. Pues
3: malament.
4: Pues no, estan contents.
3: No, estan bé, estan contents.
2: Vale,
3: perquè no saben què ha fet amb el seu fill.
0: Doncs els pares en Nahuel havien vingut perquè com havia provat en matemàtiques amb un 9, li van dir que el volien apuntar al nen tots els dies a repàs per millorar altres assignatures.
2: No!
0: La Clàudia en sentir això ho accepta, però en la condició que sigui a la casa del Nahuel, perquè així no li destrossi la seva.
3: Bueno.
4: Bona idea.
0: Què us ha semblat aquesta història?
7: M'ha semblat que el Nahuel és un cabre.
4: Què passa? Què passa quan els pares descobreixen la veritat? Parte 2, la setmana
7: Parte que ve. Sí, sí, sisplau. Següent capítol.
0: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retornem la setmana que ve. Adeu.
8: Hola, som els germans Bum Bum i avui us portem un nou episodi de Recordem Història. I avui... Uf! Prepareu-vos perquè parlarem sobre sobre el robatori més èpic de Brasil.
7: Ah. Seria el natural,
8: sí, sí, sí.

El 2005 a Fortaleza tot estava tranquil. La gent a la platja, a la samba. I nosaltres aquí mirant com estudiar. Trist, no? Però sota terra, ai, sota terra, s'estava preparant la missió impossible.

0: Exacte. Un grup de lladres va decidir que les portes estaven molt vistes i que millor fer servir un túnel de 78 metres.
1: Has dit 78 metres? Jo no puc ni fer 100 metres llisos sense quedar-me sense aire.
0: Bueno, no passa res.
2: No cal que el facis corrents, no passa res.
0: Bueno, doncs ells ho van fer. No 100 metres llisos sense quedar-se sense aire, però sí, escala. Bueno, van jugar una caseta i van muntar una empresa de jardineria.
1: Però escolta, entrava i sortia un camió de terra i ningú sospitava. A Mollet ja els hauria parat el veí del cinquè a un perdoneu. Què feu?
3: Sí, som així de xafarers. Sí. Què fem?
1: Oh, da igual. Iba a dir una cosa.
0: Oh.
1: una iaia curiosa.
3: O el Pablo curioso.
1: También. Un Nahuel, un Pera.
0: Bueno, van excavar durant 3 mesos amb llums, ventilació i aire condicionat.
1: Aire condicionat? Quins cracs.
0: Fuf.
3: Jefes.
0: I tot això per arribar just sota la bòbada del banc.
1: Això és... És tenir punteria, no el que faig jo amb el Fortnite.
0: Ha, ha, ha. Al cap de setmana del 5 d'agost entren a la bòveda, perforen el terra i ni una alarma, res, zero silenci.
1: Ni jo quan m'aixeco a pixar de nit a casa i intento no despertar ningú.
3: Pablo, no cal que estiguis a
2: casa.
3: Tant d'aigua, sisplau. Massa
0: informació. Agafen bitllets fora de circulació d'aquests que no es poden rastrejar i omplen sacs com si fossin bosses de patates del súper.
1: I quan van robar?
0: Poquet. 160 milions de reials.
3: Toma ja.
0: Uns 70 milions de dòlars.
3: Uau.
1: I 70 milions? Amb això em compro un Ferrari, un altre Ferrari i un patinet elèctric per ser un amigo cigarro.
2: Així que...
0: I també al casino, no?
1: També, Me'n vaig al casino com... amb el robatori de Glasgow.
0: Bueno, i no només això. Van tornar a tapar el túnel amb terra abans de fugir.
1: Clar, ordre i neteja. Robar sí, però amb una educació i civisme.
2: Ah, clar.
3: Sí, robar amb
2: l'educació abans de tot.
4: Treu un excel·lent de valors.
2: L'educació mai es perd.
3: Molt bé.
1: Dilluns al matí els treballadors del banc obren la bòveda. Puf, buit, un forat i prou.
0: Bueno, la seva cara... devia ser un poema. O, bueno, un meme.
1: La policia va flipar. Allò semblava una escena del Netflix.
0: Però de la sèrie bona ser com Lupin.
1: O La Casa de Papel.
4: O El Robatori del Louvre.
1: També. La lliçó és clara. En seguretat bancària...
0: sempre mira sota els teus peus. O posa detectors de lladres, topo.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui.
0: Ens veiem al proper atracament. Vull... bueno, programa, sí.
1: Alo.
5: Hola, jo sóc la Mary.
6: I jo sóc el Lluc.
3: Àlies el cantant avui.
5: Què fots, Lluc? A veure.
6: No sé, m'està ficant en el paper, no?, de locutor.
5: D'acord, és igual, seguim. Benvinguts tots a Qui té raó. Avui portem un debat sobre menjar.
6: Exacte, avui debatrem sobre què és millor, si l'hamburguesa o la pizza.
3: Molt
6: fàcil. L'hamburguesa és l'arquitectura del menjar ràpid. És tot un pis. Té un pis de pa, una planta de formatge, l'àtic de la carn, la teulada final... L'agafes amb dues mans i saps exactament on va quedar mossegada.
5: Ah, sí? Però has parlat de com de gran és? Aquesta creació de 7 pisos et disloca la mandíbula cada vegada que la menges. En canvi, la pizza és molt còmoda de menjar.
6: Bé, però no l'has de compartir amb ningú. Quan em menges una pizza sempre has de donar més d'un trosset als que tens al costat.
5: Jo prefereixo menjar acompanyada. O quan has escoltat un grup d'amics en una nit de pel·lis menjant un Burger King?
6: A veure, i el teu pa, que absorbeix tots els sucs i acaba com una esponja mullada, l'hamburguesa, quan arriba al final, és una massa informe i humida. La pizza sembla un massacot de sucs que no sap ni on ha de sortir.
5: Sisplau, presentadors, doneu-nos... bueno, presentadores, aquest dia. Doneu-nos una mica de la vostra saviesa divina.
6: Sí, qui té raó?
2: És que el que ha dit el Lluc de la pizza té raó, eh? En plan, el suquillo este...
6: I que l'has de compartir.
5: Però... no li agrada compartir el menjar.
2: Una pizza ben feta.
3: Ja, és el que t'anava a dir, és la gràcia, vull dir.
7: Però una hamburguesa ben feta.
2: Ja, és que hamburguesa també.
7: Les del festival aquell de València, madre mía, que pinta.
2: De València! Si no són de València...
6: I viene con patates.
2: Buah, ja està, té raó. És millor. No, jo voto hamburguesa. No. Smashburger.
3: Jo votaré pizza, perquè és millor.
8: Jo votaré...
2: Emma, a veure, tu tota la vida... La teu menjar preferida és l'hamburguesa.
8: És que jo...
5: Tinc por, Pere. Hamburguesa. Aquesta setmana potser que jo no guanyi.
8: Oh. No passa res.
9: Són persones.
3: Ja, és cert. És clar, que el seu que... vot... Quasi que és un.
9: Jo res faria.
5: És veritat. No serà.
6: La setmana passada t'ho vaig dir. Tot seria molt diferent.
5: A veure, no cantis victòria, que encara ens queden moltes setmanes per davant. I això ha estat Qui té raó.
6: Ens retrobem la setmana que ve amb un altre debat. Adeu.
5: Adeu.

0: a robar.
1: Epa, epa, epa.
2: Hola, no, ja.
1: Aquí.
3: Que...
2: Ah, perdó. Perdó, perdó.
1: Sí, bueno, però és que avui sembla que això no estigui aquí, perquè no ho veu ningú, tio.
2: No, no. És que jo no sabia que això existia. Jo no sabia que era això. És una mica d'altre. No, no.
4: Ni jo,
2: Sí, per això. Bueno, hola, benvinguts i benvingudes a La Llengua en Llengua, la secció més políglota de l'edat del pavó, liderada per la Txell, que avui no està, llavors jo estic de substituta, com sempre, molt la Mary.
3: La substituta.
4: Sí, ja s'ha quedat.
2: Exacte,
4: quedat,
2: jo soc ja la està, substituta.
4: No passa res. I per mi, Lara i Hanna, avui us portem un nou idioma super ultra mega interessant, com cada setmana, però avui l'idioma l'ha tret la Ruth, la nostra companya de la secció de Crims.
2: Així que ja sabeu, si teniu alguna queixa, no parleu amb nosaltres, aneu directament a ella.
4: I si voleu escollir l'idioma de la setmana vinent, només ens heu d'avisar. Ara sí, comencem amb la secció.
2: La frase que us portem avui és... Espera, que me cuesta. Maika olelo, aika olelo.
4: Alguna hipòtesi de què significa?
0: A mi se m'ha acudit una cosa, però a veure si tenen altres idees. Porque...
4: Olé, olé, olé.
2: és que és molt estrany.
4: No. Sí,
2: que
4: rapate.
2: No és Maika difícil, olelo, no és aika olelo. Què és això?
4: Olelo, olelo.
5: Maika...
2: Jo no sabia què seria, eh? O sea...
5: Mare meva.
4: Que pot ser la?
2: Lo.
4: Sí.
5: La, K.
2: Jo crec que...
4: M'agrada la algo i la algo.
3: I el pamboli.
4: Vale, a ver.
2: Pamboli.
4: Va, em sembla duda. M'agrada?
0: M'agrada?
4: Bueno, sí.
0: Mai. La, las Oreos i la...
4: I las Oreos? No t'ho saps.
0: No.
4: Bueno, va, sí.
2: Doncs significava de llengua en llengua.
0: Venga,
4: ostres,
0: quasi no hi has.
4: Sí. Ara que ja sabeu què significa, alguna hipòtesi de quin idioma és?
2: És fàcil.
4: Sí, aquest,
0: super.
2: Aquest no, és fàcil.
4: Sí. El nom us ho sabeu.
2: A veure, el nom us ho sap tothom. El nom us ho sap tothom.
0: És que a mi em sona com típico Hawaii Bombay, saps?
4: ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre!
0: ¿Voy a adivinar?
2: Sí, sabías adivina. Sabías adivina, a la primera.
4: ¡Quinte bueno!
2: ¡Era hawaiana! No, sí, era hawaiana. Era... No sé cómo se pronuncia, pero sí, creo que es...
3: Hawaiana.
2: Hawaiana.
4: Pero eso es una cosa inédita, ¿eh? ¿Os he dado cuenta?
0: Sí.
2: Sabías adivina.
4: LOL.
2: Y
4: ahora sabemos quién... Ahora que sabemos quién idioma es, sabría odio las parlas.
2: A veure,
0: Hawaii.
2: Evidentment,
0: espero que es parli a Hawaii.
2: Era bastant obvi que aquest idioma es parla a Hawaii. A veure, era massa evident.
4: Bueno, però també...
2: ASMR. ASMR.
4: Però també encara es parla a la illa de Niue.
0: Toma
2: no,
0: ya.
2: Esto parece chino, tío.
4: On hi ha comunitats que l'utilitzen com llengua principal.
2: El hawaià és un idioma polinesi de la família austronèsica, igual que el tolanguès, l'idioma de la setmana passada.
4: Tristament, actualment hi ha unes 2.000 persones que el parlen com primera llengua i al voltant de 22.000 que el parlen com a segona.
2: I probablement estareu pensant què ha passat amb el seu ús al llarg de la història.
4: Doncs, abans del contacte amb els europeus, el hawaià dominava les illes.
2: Però el 1897 es va prohibir l'ensenyança d'aquest idioma a les escoles per fer que aprenguessin l'anglès.
4: Fet que va provocar que el nombre de parlants baixés molt, fins a l'any 1987.
2: Després de 91 anys sense hawaià, les escoles el van tornar a utilitzar.
4: I gràcies a això, actualment hi ha gent que l'aprèn i el parla.
2: Bé, ha tingut un final feliç, oi? Perquè imagina que mai haguessin tornat a parlar el hawaià i es perdés aquesta llengua.
4: Sí, dins de les possibilitats està bé. De mica en mica estan tornant a parlar-lo.
2: Saps una cosa? L'alfabet del hawaià només té 13 lletres i això em fa pensar perquè nosaltres en tenim 27 i una d'elles ni tan sols té so.
4: I aquesta indirecta cap a la lletra H?
0: Oh, pobreta.
4: Perquè sí,
2: le tiramos bif.
4: Però bé, aquí acaba la nostra secció. Ens veiem la setmana vinent amb un nou idioma i noves curiositats.
2: I recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
4: Aloha!

0: Hola a tothom, som el Nahuel i el Pablo.
1: Home! Hola, un altre cop.
2: T'ha canviat una mica la veu, eh?
1: Germans Bumbú. Bé,
3: bueno, no, som la Sara i l'Helena.
4: Sí, tia, sí.
1: No, home. Però, jo... nois, què feu aquí?
0: Ara en jo que sé, nos han col·locat.
4: És que no... no calla, Helena! Avui vindrà i doncs estem aquí, ara nosaltres.
1: Vale, calla i comença,
5: vale,
1: va.
5: I què, què ens portem a...
0: us donem la benvinguda a la secció.
6: Ah, no, que som els germans, bum, bum. Va.
0: Ah, vale.
6: Bum, bum.
0: Et toca a ti, a tu.
6: A mi? Bueno, nois, noies, bueno, aquí us explicaré jocs per passar l'estona quan teniu un llarg viatge o simplement quan
1: sí,
6: no
1: sí,
6: sabeu...
1: Sí, tot això ja ens ho sabem. Vinga, vale. Va.
6: Anda, tio.
1: Anem al joc. Com, no,
2: com s'anomena?
1: Didorra!
6: La idea és aquesta. Proposem un tema. Per exemple, coses que fan pudor... Una persona comença dient...
0: Nahuel,
6: tres coses que fan molta pudor... Pablo.
1: Vale.
6: Els peus del Pablo i el Pablo.
0: I el Nahuel.
6: Només 5 segons.
0: Sembla fàcil, oi? Però espereu a veure... quan tots us estigueu mirant fixament.
6: Cada vegada cal canviar de tema amb cada jugador. Guanya que aconsegueix encertar més rondes.
1: Però 5 segons és com molt poc temps, no?
2: Jo posaria com 10 o 20.
0: 5 segons
2: però una cosa, jo no he entès molt el joc.
1: Has de dir 3 coses d'un tema en 5 segons.
7: No,
0: jo tampoc.
7: Desagradable, diu, em fa fàstic.
1: Ha de ser desagradable.
0: Ah, vale, vale.
2: Vale.
7: El fàcil, menjar.
2: Va, menjar.
1: Espinaques.
2: Espinaques.
7: Un. Espinaques.
2: Em fa fàstic les espinaques, el pebrot i la pastanaga.
1: Vale, és cert, és molt difícil.
2: Però ha de fer pudor. Ah, vale. El pebrot sí que fa pudor.
1: Sí. Però que no ha de fer pudor.
6: Bueno, juguem o què?
2: Va, un altre no. Ràpid, o no?
1: No.
0: Bueno, Nahuel.
1: Nois, us heu de currar molt.
0: Bueno, Nahuel, fins aquí a aquest programa.
6: Jope, tio, la diversió mai descansa.
0: En aquesta secció.
2: Vale. Us deixem amb les notícies.
8: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Aquell any.
9: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
10: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
11: Es realitza durant el 2025 o està realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
9: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
12: A
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Tiro-ri-ro-ré!
1: I ja tornem a ser aquí, seguim a Ràdio Mollet i a l'edat del pavó.

0: Què? Per què estem escoltant música clàssica?
1: Nois, ens han hackejat el programa.
2: Però noies, què dieu? Com no podeu conèixer aquesta cançó?
1: L'hauríem de conèixer.
2: Clar sí. Que sí, però aviam, vosaltres coneixeu a la Rosalia?
0: Sí.
3: No. Bona altura.
2: Vale. I no sabeu que va treure un disc fa poc?
0: Apa!
4: No, ara... no hem parlat a la ràdio.
1: Ara que ho dius, potser.
0: Ai, sí, sí que em sona. Crec que sí, a mi també, però la veritat és que no l'he escoltat, ho sento molt.
2: Doncs, mare meva, jo ja fa dies que l'escolto i la veritat és que cada cop m'agrada més. I mira que és rarito. Però així que he pensat que podríem fer un joc perquè el conegueu.
1: Vinga, va, em sembla bé.
2: Doncs comencem. El joc es diu Rosalia o no salia? De què creieu que pot tractar el joc?
1: Pues de si alguna cosa surt a una cançó o no.
5: O si una cançó és de la Rosalia o no és d'ella.
2: Bueno, s'ha provat més la Lucía. Jo us diré una frase i vosaltres heu de dir si surt a una de les seves cançons o no. Vale? Si surt, és Rosalia. Si no surt, no salia. Fàcil, no?
5: No salia, vale.
0: Vale.
4: Hauràs de fer la secció dels jocs, tu,
5: Sí, la veritat.
2: Bueno, doncs va, comencem. Creieu que alguna cançó diu medalla olímpica al mas cabra?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Sí,
0: sí, sí, jo crec que sí.
6: No sé.
2: Segur.
0: No, no, diu medalla olímpica però una altra cosa.
5: Què has dit, què has dit?
2: Medalla olímpica al mas cabron.
5: Ui.
0: Exacte, és que...
5: Sí. Va,
0: jo crec que sí.
1: Jo crec que no, va, per portar la contrària.
5: Molt bé.
2: Doncs, Lucía, l'has cagat.
5: Ha!
2: Aquesta frase sí surt a una de les cançons, que és una de les que s'ha tornat més famoses de les xarxes socials, que és La Perla.
0: La Perla.
5: Ah, vale.

0: l'havíeu escoltat, no?
1: No. No,
2: no.
3: No?
2: No.
0: Sí, jo... és sí. Super famosa.
1: Jo és l'única que he escoltat del...
4: Jo solo he escuchado Berganini, ja està.
3: Cançó mexicana.
0: Bueno, doncs continuem. La següent frase diu: crecí y el descaro lo aprendí ahí por Madrid.
4: Ostres.
0: Rima, rima, lo aprendí ahí por Madrid. Creieu que és Rosalía o no?
4: Però és que la Rosalía no és de Madrid.
1: No salia, no salia.
3: Va sortir amb un
0: artista. Jo diré Rosalía.
1: No salia, no salia.
3: No salía.
1: No salía.
3: No salía.
1: No salía.
2: No salía.
0: Doncs sí, aquesta frase és falsa.
1: Quina fava, tio. No salía, no salía.
0: Clar, en realitat diu: crecí y el descaro lo aprendí ahí por Barcelona.
4: Claro, es que la Rosalía no es de Madrid.
0: Clar, de Reliquia.

0: Per si no ho sabíeu, durant tot l'àlbum la Rosalía parla força sobre Déu. Llavors, creieu que diu la frase de lo que arde, renazco, de lo que pesa, me salvo? Bueno, no t'has de veure, però després t'ha de veure.
1: Vale.
0: No, després t'ha de veure.
2: Després t'ha de veure, sí, és Rosalía. Si ha dit després t'ha de veure, sí,
1: Rosalía. Sí, va, jo també diré.
0: No, dic que t'ha de veure el que he dit abans.
1: Rosalía.
0: Bueno,
1: Rosalía.
0: Creieu que és Rosalía,
2: sí,
0: o Rosalía?
2: Sí, és Rosalía.
1: És Rosalía.
3: És Rosalía.
0: Pues no.
1: Pues no salía.
0: No salía, no salía, oh. No salía. Pero ahora no os fijaré cap ganso porque no salía, pero os explicaré una cosa curiosa, ¿vale?
1: Vinga.
0: Que es que, bueno, como he dit, durant, bueno, en una entrevista la Rosalía parla això que he dit sobre que l'àlbum està Déu molt present, però quin Déu creieu que està molt present? En plan, de quina religió?
1: Allà.
0: Porque... Ja us aviso que no és només un. Digueu, tipus, religions. Quines creieu?
4: El islam.
2: Islam, cristiana.
0: Vale.
5: Cristiana, sí.
2: Jueva.
5: Segura.
0: A veure, Lucía.
1: Jo, vinga, jo aquí diré la clàssica. Podem fotre aquí un Zeus.
0: No, no, t'ajola.
1: Un judaïsme. Judaïsme.
2: Bueno, jo he dicho...
1: Taoïsme.
0: Bueno, la cantant diu que li ressonen molt la religió budista, la cristiana, l'islam i l'hinduisme.
2: Ah, molt bé.
0: I que, doncs, a totes té alguna cosa
1: que
0: sí, que sent identificada. I, per últim, tenim la frase de les línies del seu cor s'estan desdibuixant.
2: En català?
0: En català. Rosalía, sí, o no salia?
4: Sí.
2: Sí.
1: Rosalía.
4: Rosalía.
1: No salia.
0: Bueno, doncs hem estat equivocat. Aquesta frase ja, sí la diu, i en català, perquè en el disc canta en més de 13 idiomes, i un d'ells és el català.
6: La majoria és castellà, eh?
0: Sí, home, sí, però...
1: Però té alguna frasecita interessant.
3: Té una cançó que és aquesta. És tota en català, eh?
6: No,
0: no tota, no tota. Bueno, i és a la cançó... Espera, que el nom és... Divinice.
3: Divinice.

0: semblat el joc?
1: Molt, molt bé. Bé, molt bé.
2: Divertit.
0: Ha estat guai, la veritat, és que amb el joc...
2: Original.
0: Rosalía, no salia.
1: Rosalía o no salia?
3: El que més m'ha agradat ha sigut el joc de paraules, la veritat.
1: Però us atreviríeu a escoltar el disc a casa?
0: Sí,
1: o no?
0: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
1: Molt bé, jo us animo. I ara sí, podem tornar amb les seccions. Jo et veig davant meu amb aquest verd de ballonet.
0: I ara no sé per què, però et veig. Podem començar avui un trosset bé, si us plau? Es pot escoltar entre seccions el Pere, ningú? El silenci.
2: El Pere sembla que li dona igual.
1: No, la veritat és que no.
4: Hola, nois, com esteu? Molts exàmens aquesta setmana?
0: Sí. Bueno, avui tenim com
1: sí,
0: una repetició de gent. No tenim la...
1: És que estem la meitat.
0: Sí.
1: Què fas tu aquí?
4: Perquè estic de substitut.
0: Molt bé.
4: M'ha fotut el Pere aquí.
1: Bueno, doncs responent a la teva pregunta, sí, hem tingut molts exàmens, però ja està, pasado pisado.
3: Jo no, jo ara em venen, però sí.
2: Nosaltres a quart també, hem tingut...
3: També he tingut Perdó. Un.
2: A quart hem tingut quatre. No,
1: toma
2: sí,
1: ja.
2: Quatre.
1: No, és també quatre.
2: Ah, sí, quatre...
1: Però
2: sí,
1: comptes jo... que fem tres en un dia...
2: Sí,
3: bueno, duro.
2: Bueno, doncs avui portem la història d'un assassí real. Un home conegut com John Wayne Gacy. John va néixer el 17 de març de 1942. La seva infància va estar marcada pels abusos físics i verbals del seu pare alcohòlic, una foscor que el va seguir tota la vida.
4: Quan era adolescent, es va adonar que era homosexual, però ho va mantenir en secret pels perjudicis de l'època.
2: L'any 1964 va intentar seguir el camí de la vida normal. Es va casar amb Marilyn Myers i va tenir dos fills.
4: Semblava que John estava complint el somni americà. Administrava amb èxits el restaurant del seu sogre.
2: Però la veritat era molt més aterridora.
4: Es va unir a un club social anomenat Jaces i participava en activitats estranyes i fosques, incloent-hi intercanvi d'esposes i prostitució. I prostitució.
0: Molt bé.
2: Més tard, va abusar sexualment de dos menors, que van aconseguir denunciar-lo.
4: Va ser condemnat a 10 anys de presó, però gràcies a la seva bona conducta només hi va passar 18 mesos.
2: I, en sortir, es va tornar a casar. Una bogeria. Vosaltres us casaríeu amb algú amb aquest passat?
0: Nope.
1: No. No, la veritat.
2: A veure, si em mentissin, et podríem mentir, saps?
1: Clar, poder no sabia.
2: Clar, exacte.
1: O bueno, poder ha canviat, qui sap.
2: No, sí, jo crec que la va mentir.
3: Haver donat un gir, un bon canvi, eh?
4: I creieu que va ser una bona decisió alliberar-lo tan aviat?
2: No.
0: Tampoc.
2: No. Diu, de passada 10 anys a 18 mesos...
0: És una mica...
2: La veritat. Doncs no. Poc després va ser arrestat de nou per un possible segrest.
4: Però mentre tothom mirava cap a una altra banda, ell es va fer passar per un home compromès amb la comunitat. Fins i tot deia que adorava els nens.
2: I per això ningú es va estranyar quan va començar a treballar en festes infantils disfressat de pallasso a Chicago, Illinois.
4: Així va passar la història com el pallasso assassí.
2: I com no, algú va sospitar. La mare d'un nen va avisar les autoritats quan el seu fill va ja desaparèixer després de parlar amb ell.
4: A partir d'aquella investigació es va destapar l'horror. Ell havia segrestat, violat i assassinat 33 joves. La majoria dels cossos estaven amagats al soterrani de casa seva.
2: És fort, eh? I quan es va quedar sense espai, els enterrava al riu.
1: Quin fàcil, jo no viuria ja ni un minut més.
3: Home, ni jo. A sobre la pudor segur que... Mare meva.
0: Que fàstic.
2: Finalment, va ser executat el 10 de maig de 1994, amb la pena de mort.
4: I així, aquesta història confirma allò que diuen sobre els pallassos.
2: Exacte. Darrere d'un somriure radiant s'hi pot amagar una veritat terrorífica. Bé, què us ha semblat?
0: D'això hi ha una pel·lícula.
3: Pues terrorífic, no?
0: M'ha sonat molt. Com...
1: No sé.
2: Elit.
1: Però no té res a veure.
0: No té res a veure.
2: Bueno, Elit és un que coja un niño, no? Bueno, sí. Jo no l'he vist, però...
0: Sí, nosaltres sí.
4: A lo millor t'ha sonat perquè ha dit que es casava con...
0: Ah, pues mira,
4: amb la dona que seia, no sé què, Myers.
0: Per aquí diuen que hi ha una sèrie, no sé, potser...
2: No sé, potser. Però hi ha gent que li té pels pallassos, de veritat.
1: Sí,
2: jo me'n recordo, hi ha un nen de la nostra classe que a Carnaval i a Halloween
5: El Carnestoltes, sí, sí.
4: A mi em fa por.
6: El Carnestoltes?
4: Sí.
6: A mi també.
5: És rarete, sí, tiene cara rara. Però...
0: Ai, no, sisplau.
5: Però quan un nen petit de 3 anys li fots això, allà corrent així, amb aquells ulls...
4: Bueno, i fins aquí el programa d'avui.
2: Ens veiem la setmana que ve.
4: Adéu.

0: Doncs comencem.
1: Hola, hola, presentadores. Què tal esteu? Ja tornem a ser aquí amb la secció dels contacontes.
0: Estem sense Sier.
2: Sense Sier. Així que...
1: Un mes, vinga.
0: Bueno, doncs estem sense Sier, però la vida segueix.
2: Exacte.
0: I avui us portem una història bastant paròdica, que s'anomena, Joana...
2: Celebrem Santa Cecília. Així que comencem.
1: Avui mateix està Santa Cecília a la nostra escola.
0: Doncs, a mi, la meva germana, que suposo que no s'entera de res, m'ha dit que era demà.
2: A veure, sí, sí, ben bé, és demà, però ho hem celebrat avui fent el paripé de tocar i així per donar una miqueta de classe.
0: Molt bé.
1: Com dèiem, hem pogut tocar unes cançons, la Joana, jo i altres companys com el Lluc.
2: L'Acier.
0: Sí, sí, això m'he quedat una mica reial.
1: Ai, sí, joder.
0: Adéu. Bueno, i precisament tracta del Lluc la nostra història, no, avui?
2: Sí.
0: La cara del Lluc.
2: Vale, doncs el Lluc, tan tranquil, estava tocant la seva cançó Hey Jude dels Beatles amb molt entusiasme.
1: Mentre cantava, la melodia envoltava l'ambient i creava una harmonia perfecta.
0: Però, de sobte, la professora de música, bueno, va irrompre en escena.
2: La seva simple mirada carregada d'admiració va desconcentrar el Lluc.
1: Ell, acostumat al fet que li penalitzessin severament els errors, es va posar nerviós.
0: Tot i que tenia la melodia al cap, els dits del Lluc van començar a tocar alguna altra cosa.
3: Què està passant? You shake my nerves and you rattle my brain. You must be loved as a man insane.
2: You broke my will, oh, what a thrill. El Lluc no entenia què passava. En comptes de tocar do, tocava re. I en comptes de bemoll, sostingut.
0: A mi no em vinguis amb tecnicisme. Sé que no m'entero. El que passava era que la professora de música havia raptat l'ànima del Lluc.
3: Aconseguiré suspendre el meu alumne. Per fi!
1: El dia d'abans, mentre el nostre seccionista practicava, la professora havia fet un pacte amb Satanàs.
3: Epa, Satanàs, que em deixes la tendra ànima del Lluc!
1: A canvi de què?
3: De suspendre'l, esclar.
1: I després de negociar un parell de minuts, van acordar que el Lluc...
2: no tocaria la peça que ell volgués fins a la seva mort.
0: El Lluc, desconeixedor de la seva mala sort, va començar a agafar instruments de la sala, llançant-los tots per l'aire.
1: Caixes, guitarres, saxos i violins inundaven el cel, mentre que el Lluc saltava la pota coixa cantant cançons estrambòtiques.
3: En la granja del Pepito, ia, ia, oh.
2: Deixant el nostre protagonisme a l'abisme de la bogeria...
0: Què creieu que va passar?
4: Que va venir la profe i es va enfadar encara més perquè va dir, com pot ser que encara li surti bé?
5: Fa, pues no sé, en plan... Sí, el que era, Joana.
1: Doncs no. Això és el que va passar.
2: Sobtadament, el Pere va sortir del seu despatx cridant «Què és aquest escàndol?»
0: Les professores d'infantil, amables, li van dir
2: «No, Pere, no és un escàndol, és una forma d'expressió musical».
0: És un corrent artístic molt saludable i original.
6: Mira, em toqueu els pebrots.
1: Ni corrents ni corrons. Què diantres esteu fotent aquí? Ja us anem cap a classe.
0: I així, el Pere va marxar de nou a vigilar la terrorífica classe de tercer. El que no sabia és que el Nahuel, un altre cop el Nahuel, l'esperava amb un bat de béisbol llest per saltar-se a la classe.
2: La professora va somriure, ja que amb el cap d'estudis fora de joc no hi havia manera d'evitar que el Lluc acabés a l'infern.
1: Malauradament per ella, el professor de tecnologia va sortir a saludar amb la seva peculiar jaqueta a quadres i un somriure diabòlic.
2: Aquest professor, anomenat JP, havia fet un pacte amb el diable, ell també.
0: Li havia dit que sí, que li deixava suspendre els seus alumnes.
1: Però qui parla amb el diable ho paga. El JP va aparèixer molt sobtadament i va col·locar la mà sobre l'esquena de la professora.
0: La professora de l'ensurt va patir un atac de cor i l'ànima del Lluc va poder escapar de l'empresonament musical.
2: No us preocupeu, oients. La professora torna a classe.
3: Ostres!
0: Per cert, qualsevol semblança amb la vida real és pura casualitat. Simplement tenim molta imaginació. Què us ha semblat?
5: Uau, no?
6: Uau, no?
5: Doncs qualsevol cosa per saltar-se a classe, no?
0: Sí.
5: Al final?
0: Sí. Bueno, quina ha estat la conclusió?
1: Conclusió. Vigileu amb el vostre voltant. Qui fa pactes amb el diable?
2: I ara sí, hem de marxar. Fins la setmana vinent.
1: Adéu.
7: I si no, i si no, i si no m'estima, caga la via. Caga la via. Ronyonines amunt, Don Chugorri, que t'hem aquí a la fresca.
1: Hola, ja torno a ser aquí una setmana més. Avui us porto el joc de la setmana passada, però amb les cançons que vosaltres heu escollit. Esteu preparades?
4: Va, ja no me'n recordo.
1: Deixeu els guions de banda.
0: Vinga, va, ja els hem deixat, ja els hem deixat.
2: Lucía, tu també?
4: Jo no,
1: clar,
4: però
1: perquè
4: bueno.
1: Perquè com està substituint a la Clàudia...
2: Ah, vale. Bueno, jo també jugo, eh?
4: Vinga,
2: vale,
4: va, jugues tothom.
1: Bueno, per si no se'n recordeu, si m'heu dit vosaltres la cançó no la podeu dir.
0: Sí, sí, ens en recordem, Alaïts. Vinga,
2: vinga, sigue, sigue, sigue.
1: Doncs, comencem a la primera.
2: Què és això?
0: Això sona típic que ara comença a dir...
2: Reggaeton.

0: Fan de Salvos de Rebelde.
1: Què passa?
0: Pot connectar amb el públic jove.
1: Bueno, bueno, podem seguir amb la següent, no?
0: Sí.
1: Següent. Oh, oh, temazo.
0: No.
1: Jo la sé.
0: No, però què? Però què és la part que la deixes anar? Sencera.
1: Bueno, pues no està sencera. Aquesta només és 5 segons, però la Joana se la sap, que sí.
2: Bueno. És la de Flowers, de...
0: Ah! Sí, és la de Flowers.
1: Està mirant malestir jo. I can't buy myself flowers.
0: Molt bé. I ja està, ja està. Si no... Com bé ha dit la Joana, aquesta cançó és Flowers de la Melissa.
3: I... És la meva preferida, vale?
1: Molt bé, molt bé.
0: És una altra... És una resposta empoderadora a la ruptura amb Liam Hemsworth, inspirada en When I Was Your Man de Bruno Mars, i transmet un missatge d'amor propi i independència femenina.
2: Molt bé.
1: Molt, molt bé.
2: Ens agrada Flowers.
0: Sí. Anem per una altra.
1: Esa no. Esa aquesta un altre cop no, si us plau. La següent.
3: Jo la sé, jo la sé. Havia de passar.
0: Molt bé, Emma.
2: No, no t'has colado.
3: Capítulo 2 o algo así.
0: Sí, capítulo 2.
3: Toma,
2: había de pasar, ¿ves?
1: ¿Qué?
3: Es una otra.
1: Yo me he perdut.
0: Ara, ah,
3: la, vale, la fumiga y los detalles.
0: Molt bé. Aquesta cançó és Havia de passar, de la fumiga i detalles. Va obtenir un disc d'or i es va compartir en...
1: ¿Y este spoiler?
2: Que és la mateixa.
0: És la mateixa. I es va compartir en un himne, amb un himne festiu que fusiona ritmes electrònics i EDM. IDLME, amb la frescor de veus valencians i catalanes, reforçant la presència de la música en valencià i en català.
1: Molt bé.
2: Mato, sempre.
1: Vinga, següent.
0: Continuem la quarta, ja estem a la meitat.
4: Oh. Ei. Anuel, ah, ah.
1: Sí, sí, bueno.
4: Hermano,
1: real hasta la muerte.
3: Vale, y el título que ningú no sap.
5: Era de la Clàudia, no?
0: Sí, era de la Clàudia. La curiositat sobre North Carolina. North Carolina és un estat dels Estats Units.
1: North Carolina.
2: Carolina del Norte.
0: Carolina del Norte. Carolina.
2: Tu, tu.
0: No sé què estàs.
1: Què és això?
0: Espera't.
3: Bueno,
0: és que Anuel...
1: Sense comentari.
0: La curiositat d'aquesta cançó és que Anuel va confirmar que l'Adius, el seu clapeix per nombrar-la, la ferit, i que treballar junts va ser una experiència legendària. Gràcies a la seva professionalitat i química creativa.
1: Wow, legendario.
0: Continuem la següent.
1: Vinga, vinga, següent. Ni idea.
3: No sé què passó.
0: Sí!
3: Otro amor que de repente fracasó.
1: Ni idea.
3: Bad Bunny.
0: No. Aquesta cançó, que segurament hem escoltat tots, és un bel sentit de Bad Bunny, que vale. Dona també nom al disc, on està inclosa. Aquest àlbum va ser el primer íntegrament en espanyol nominat al Grammy...
3: No, no, te puedes...
2: No, no, no, no.
0: Nominat al Grammy de l'any barrejant placatón, pop i sons caribenys i trencant rècords d'estreamen amb un nou concepte de música d'estiu. Anem per la sisena.
1: Oh.
2: Ah, vale.
1: Jo la sé, jo la sé. Pataru de Cas Grasses.
3: Molt bé!
1: Pataru,
3: davant del mirall.
2: Esta la tenia que me sabia.
0: Doncs sí.
1: L'Antònia fa mal.
0: Aquesta cançó és Patar-lo d'Ocas Lases. És una cançó optimista i animada que celebra la vida sense pors. I s'ha fet tan popular que fins i tot s'utilitza com a so d'entrada d'algunes escoles.
1: Molt bé, doncs hauria de ser així a la nostra.
0: Continuem amb la següent.
1: Última.
0: No.
2: Ah, vale, sí, sí, sí.
1: Jo la sé.
3: Temazo.
1: Saps com es diu? Digue-la tu.
3: No, no sé com es diu. Bueno, sí, feeling, ¿no?
1: I got a feeling.
2: Ay, ay, com opineu,
0: eh? Aquesta cançó és I got a feeling del famós grup Black Eyed Peas. Va debutar al número 2 del Billboard Hot 100 darrere del seu propi Boom Boom Pow. I va mantenir...
3: Boom Boom Pow.
0: I va mantenir 14 setmanes consecutives al número 1 al 2009, convertint la banda en una de les poques que ha ocupat simultàniament les dues primeres posicions.
1: Uau. Va.
0: A continuació, la penúltima.
1: No, Corina, l'última. Serà l'última.
0: No, doncs l'última, fica l'última, porfa.
1: A veure, aquí marejades...
2: Demanem massa,
1: eh?
0: No, si fica l'última, fica l'última.

0: que jo he fet.
1: Vota el cap!
2: No cridis!
3: Ets un pap! Som la gent!
2: Bueno, vale. Alaig, com t'alegra aquest himne, eh? Molt! Una curiositat del camp del Barça. El meu... No.
4: Sembla
2: camp del Barça.
4: Que no n'hi ha curiositat, nois.
2: No.
4: El que em sembla és que després d'aquesta cançó del Barça ens hem de despedir. Així que ens veiem la setmana vinent.
2: Al mateix lloc.
5: A la mateixa hora.
4: Ah!

0: Esperanceta, del Pallars Sobirà, ens farà una narració que es diu Casa Garcia.
1: El meu nom és Esperanceta de Casa Garcia, soc d'Esterri d'Àneu, des Valls d'Àneu, de lo Pallars Sobirà, i avui vos vinc a parlar de jo. Bueno, del meu nom, a veure, no d'Esperanceta, perquè al final l'Esperanceta queda prou clar. Una esperança bastant ajustada. Saps quan la cosa ja va menys? Bueno, només cal mirar una miqueteta com està els contorns, la epigenètica mundial, i ja veus que l'esperança ajusteix. Ai, Déu meu, encara em fotria a plorar i tampoc vindria a ser això. Mira, vos vull parlar del meu cognom. Bueno, més ben dit del meu cognom, tampoc, sinó del nom de la casa, és a dir, Casa Garcia. Ai, com és que se diu Garcia i no Gàcia? Mira, comencem pel principi. En català, les síl·labes tòniques que són planes i acaben amb vocal no s'accentuen. Amb la qual cosa, és com Maria. Que no dius Maria, que dius Maria, doncs ja està, Garcia. Dit això, dir-vos que el nom de la casa ve d'antany. Què vull dir amb això? Que realment la casa... Casa Garcia, carrer del Camp 22-24 d'Esterri d'Àneu, en els seus orígens se diu Casa Maurici. Fixeu-vos, us explico la història. Hi havia una vegada Manel Blasi de Casa Garcia de Berrós que se va casar amb Maria Magdalena Esquerrer. Que aquest Esquerré era de casa Esquerré d'aquí d'Esterri. Resulta que, bueno, Manel va baixar un dia a mercat, la va veure bona balladora, se'n va anar cap a casa seua, li va demanar la mà al seu pare, i com que es tractes antes de casar i se feien aixents, pues patapam, va quedar enganxada. Més que res perquè lo Manel Blasi de casa Garcia de Berrós era d'una casa forta, era d'una casa bona, saps? Amb quartos. A partir d'aquell moment... El renom de Casa Garcia va passar cap a Esterri el 1859, d'acord? Fiqueu-vos, fiqueu-vos. El fill d'aquest parell, el Leopold Blasi, va comprar Casa Maurici, que vindria a ser l'actual Casa Garcia, carrer del Camp 22-24, Esterri d'Àneu, el 1890. Correcte, però aquella casa vindria a ser com una espècie de segona residència al mateix poble, però aquella casa va quedar buida i va seguir el renom dels Maurici, perquè realment el nom des cases aquí al Pirineu és algo absolutament important, com una espècie de DNI que te dona tota la informació de la família, no sé si m'explico, a nivell religiós, a nivell de feina, a nivell de creences, a nivell de costums, d'usos, d'hàbits, vale? Un tarannà. Suposo que també és a la resta de Catalunya tot això, però aquí de món al Pirineu tothom te pregunta de quina casa ets i a partir d'aquí ja se sap, m'explico, la teua història, el teu bagatge personal, el teu transgeneracional. Bueno, l'assumpte està que el 1937 hi va haver un aiguat d'aquests forts, on la Noguera Pallaresa se va desbordar de mala manera. I llavors és Casa Garcia d'Esterri, recordeu que antes del 1859 se diu Casa Esquerrer, va caure a terra, perquè estava justament al costat del riu, va fotre a terra, i llavors els hereus de Casa Garcia se'n van anar a la Casa Maurici, que era la que havia comprat el Leopold Blasi, el fill del Manel i de la Maria Magdalena, però que havia quedat buida i se li havia mantingut el nom per respecte. Algo que avui en dia també anem perdent contínuament, Llavors, a partir del 1937, quan els hereus de Casa Garcia ja vam entrar a la Casa Maurici, a partir d'aquell moment és quan rep el nom de Casa Garcia. Bueno, sé cap si m'he explicat massa bé, perquè al final és cap fàcil ser persona i molt menys intentar comunicar-s'hi. Tinguésseu bon dia.
2: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

Hola, benvinguts a Calidoscòpia, l'espai en el qual fem honor a la música més pop i tot allò que l'envolta. En aquest capítol escoltarem 21, l'àlbum que va transformar Adele d'una jove promesa britànica en una icona mundial de la música. 21 és un àlbum visceral, honest i amb molta profunditat humana. Però més enllà de les seves balades trencadores i les seves melodies, hi ha històries reals, d'amistats que van inspirar lletres, nits d'alcohol i llàgrimes, rumors que van esdevenir cançons i un artista que va trobar en el dolor una força creativa. Avui, a Calidoscòpia, repassarem cançó per cançó aquest disc històric, on descobrirem les anècdotes de l'estudi, els moments d'inspiració i les ferides que encara s'escolten. Comencem, doncs, aquest recorregut emocional amb Adele i 21. Durant aquesta hora més musical ens endinsarem en l'univers d'una de les veus més importants d'aquest segle XXI. Parlem d'Adele. Repassarem el seu segon àlbum d'estudi, titulat 21, que és un disc que es va publicar el 24 de gener de l'any 2011. Un àlbum que va arribar com una tempesta emocional i que va canviar per sempre la carrera de la seva creadora, l'Adele Lori Blue Atkins, coneguda simplement com Adele. Nascuda a Tottenham, al nord de Londres, l'any 1988, Adele és una cantautora que va començar a guanyar notorietat gràcies a les seves maquetes penjades a la plataforma MySpace, quan encara era una estudiant. Va ser descoberta per un segell discogràfic quan només tenia 18 anys i amb el seu primer disc, titulat 19, ja va deixar clar que tenia una veu excepcional i un talent narratiu inusual per la seva edat. Però va ser amb aquest 21 que va arribar a esclatar a nivell global. Amb només 22 anys, Adele va convertir la seva experiència personal, el d'una ruptura sentimental amb molt de dolor, en un àlbum sincer, cru i apassionat, ple de soul, blues, pop i molta ràbia continguda. Per anar fent boca, començarem aquest repàs amb la cançó d'obertura d'aquest disc, que és una obra mestra. El tema, que tothom segur que el coneix, es titula Rolling in the Deep i del que hi ha darrere en parlarem en uns minuts.

Contundent i imparable, així és com sona aquest Rolling in the Deep, una cançó que va marcar l'inici d'una nova etapa per a la nostra cantant i un canvi de mirada en una indústria musical no gaire acostumada a escoltar tantes emocions sense filtres. La cançó va sorgir just després de que l'exparella d'Adele li digués que sense ell la seva vida seria avorrida i sense direcció. Aquesta frase la va encendre tant que literalment va començar a escriure Rolling in the Deep el dia següent com una resposta carregada de sentiments. Havia d'anar a una sessió d'estudi amb el productor, amb Paul Epworth, però estava tan anímicament tocada que gairebé no s'hi presenta, però per sort ho va acabar fent. I allà, asseguda en un sofà, va començar a improvisar el que avui dia escoltem. Amb aquesta peça, Adele es va guanyar l'etiqueta de gran veu de la dècada i la va portar a guanyar 3 premis Grammy a l'any 2012. Cançó de l'any, gravació de l'any i millor interpretació pop solista. Saltem ara al següent tema destacat d'aquest disc i que porta per nom Rumor Has It. Aquesta vegada la de Tottenham no canta des de la tristesa ni des de la ferida oberta. Ens diu que ja n'hi ha prou als rumors que circulaven després de la seva ruptura.

Com bé hem escoltat, la lletra és una resposta directa a tots aquells rumors i xerrameques que van començar a circular després de la seva ruptura, no només pel que fa a la premsa, sinó per la gent més propera a ella en aquell moment. Aquest Rumor Has It va tenir una acollida realment espectacular, especialment als Estats Units, on es va fer molt popular gràcies a sèries, anuncis i fins i tot a una versió força coneguda de la sèrie Glee. I ara canviem de ritme i ens endinsem en un territori més amb Turning Tables, una balada carregada d'emoció on Adele es nega a tornar a caure en el mateix error.

I acabem d'escoltar Turning Tables, una de les balades més poderoses i vulnerables d'aquest disc titulat 21. Un detall que poca gent sap és que la gravació d'aquesta cançó no va ser gens fàcil. Adele volia que la veu reflectís tota la complexitat de l'emoció, la tristesa, la força i la fragilitat alhora. Per això, durant la mateixa gravació, es va passar hores practicant i repetint frases fins a trobar el punt exacte on tot encaixava.

El que sonava era una altra de les joies més emotives d'aquest 21, titulat Don't You Remember. És una cançó que parla de la nostàlgia i de la dificultat d'acceptar el final d'una relació, amb una lletra que sembla una mena de diàleg entre dues persones que ja no es troben en el mateix punt. Musicalment, Don't You Remember juga amb aquesta senzillesa entre piano i veu, deixant tot l'espai per a la intensitat emocional que porta dins. I ara ens preparem per escoltar una de les balades més poderoses i dramàtiques d'aquest àlbum 21, Set Fire to the Rain. Aquest tema és un autèntic viatge emocional on Adele ens parla d'aquell amor complicat que et consumeix i que, encara que l'hauries de deixar enrere, et costa molt oblidar. El títol ja ens dona una pista, Cremar la pluja, un acte impossible que simbolitza la lluita interna que segur que molts hem viscut alguna vegada. Estimar algú que ens fa mal, voler marxar, però no poder, o necessitar tancar alguna etapa que encara crema. Però més enllà del que sona a l'estudi, hi ha una història de vida real. Set Fire to the Rain forma part del que Adele ha batejat com el seu Drunk Diary, el seu diari borratxo. La cantant es tancava a casa, es posava una mica borratxa i escrivia. Després, el dia següent, amb ressaca, llegia el que havia escrit per veure què podia convertir en lletres. Però deixem de parlar i escoltem com sona Adele i aquest Set Fire to the Rain.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Can Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
7: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.
8: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. El que es ballava al Vallès,

Continuem el nostre viatge musical dins del gènere pop fent una parada imprescindible en un dels àlbums més influents de la música contemporània, 21, d'Adele. Aquest disc no només va marcar un abans i un després en la trajectòria de la cantant britànica, sinó que també va sacsejar la indústria musical a l'inici de la dècada dels 2010, demostrant que la sensibilitat, la sinceritat i una veu despullada de filtres podien connectar amb milions de persones. Amb una barreja de soul, pop, blues i tocs de gospel, 21 no és només un àlbum sobre el desamor. És més un viatge a través de la pèrdua, la ràbia, la nostàlgia i, finalment, la reconstrucció d'un mateix. Cada cançó és com una pàgina d'un diari íntim que Adele va anar omplint després d'una ruptura sentimental que la va marcar profundament. A dia d'avui, 21 ha venut més de 31 milions de còpies arreu del món, cosa que el converteix en l'àlbum més venut del segle XXI. Una fita impressionant, especialment en una època on el consum digital estava desplaçant les vendes físiques. I no només parlem de vendes, parlem també de premis i reconeixement mundial. 21 va arrasar els Grammy amb 6 guardons, incloent-hi els 3 més importants, com ja hem comentat abans: el de l'àlbum de l'any, el de cançó de l'any i el de gravació de l'any. Pocs àlbums han aconseguit aquest triplet. I ara canviem una mica de registre dins del nostre viatge per aquest disc i ens disposem a escoltar He Won't Go, una de les cançons menys conegudes del disc, però sens dubte una de les més íntimes i personals. En aquest tema, la del Regne Unit abandona una mica el to de la balada devastadora per explorar un soul suau i elegant, amb una base que flirteja subtilment amb l'R&B i que ens recorda la seva passió per artistes com Lauryn Hill o Alicia Keys.

La lletra de He Won't Go gira al voltant d'una història real de dependència emocional. No parla tant d'ella mateixa, sinó de la lluita d'una persona molt propera a ella, immersa en una relació i en una vida complicada, marcada també per problemes amb les drogues com l'heroïna. És una mirada compassiva i plena d'afecte que expressa la dificultat d'ajudar algú que no vol ser salvat. Ara és el torn de Take It All, una cançó que la mateixa cantant ha reconegut que li va costar molt d'escriure i de cantar. La cançó es va compondre a duet amb el pianista en Francis White, col·laborador habitual d'Adele, i es va gravar pràcticament en directe d'una sola tirada. Adele va explicar que va escriure Take It All amb l'esperança que ajudés a salvar la seva relació, però va passar tot el contrari. Quan la seva parella la va sentir, segons explica ella mateixa, no va voler parlar-ne i poc després va marxar definitivament. Una balada clàssica, gairebé com les d'Aretha Franklin, amb un cor obert que no demana res, però ho ofereix tot. Escoltem com sona aquesta cançó amagada del disc, que es titula Take It All.

Take It All és un recordatori que a vegades el silenci i la renúncia diuen molt més que mil paraules. Seguim amb un altre tema carregat d'emoció i intensitat, One and Only. Aquesta cançó és una balada soulful que expressa el desig sincer de recuperar un amor perdut, però també la inseguretat i la vulnerabilitat que això ens comporta. Segueix molt en la línia del disc, una melodia elegant i minimalista que permet destacar la seva veu i que s'endugui tota l'atenció. Preparem-nos per deixar-nos portar per aquesta història d'amor i desig. Escoltem One and Only.

ara arribem a un dels temes més icònics i emocionals de tot l'àlbum 21 i, sens dubte, de la carrera d'Adele, Someone Like You. Aquesta cançó és un himne universal sobre la pèrdua, la nostalgia.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons, sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions. Sabatilles o botes baixes. Mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada. I deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 536 i final de la temporada 14. Una salutació, sóc Jaume Montsant i el Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista. Emetem tots els divendres per la nit per Ràdio Mollet i amb redifusió els dissabtes i ens trobaràs en format podcast en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com així com a totes les plataformes habituals de podcast. I aquesta setmana, com us deia, tanquem la temporada número 14 del Núvol de Fum. I ho fem començant el programa parlant de la pel·lícula de terror liminal Backrooms, estrenada recentment i basada en el fenomen originat a internet. Kane Parsons, el creador de la sèrie de vídeos més important sobre les Backrooms, dirigeix la pel·lícula amb només 20 anys i no només això, sinó que també signa una gran banda sonora a mitges amb el productor Edo Van Bremen.

La música de Kane Parsons i Edo Van Brimen encaixa a la perfecció amb la pel·lícula, però hi ha un músic que s'ha convertit involuntàriament en la banda sonora de les backrooms i dels espais liminals en si, en multitud de vídeos a internet. Parlem, com no, de Leyland Kirby, de The Caretaker, que tot i no aparèixer en el disc de la banda sonora, sí que sona a la pel·lícula de Backrooms. Des del seu Everywhere at the End of Time, escoltem aquest All That Follows Is True.

Doncs superinteressant, com sempre, la música de Caretaker i també aquesta banda sonora de la pel·lícula Backrooms.

Continuem amb un tema drònic a tres bandes, signat per Joaquim Espíez, Marcus Wendner i el francès Zaquer. Això porta per títol Horizon.

I continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, el darrer programa de la temporada, ara amb un altre trio, el que capitaneja Oren Ambarchi i que s'acompanya de Johan Bertling i Andreas Werling per signar la tercera entrega de Ghosted, un treball de jazz minimalista amb peces com aquesta que sona ara, Punch.

0: Estàs escoltant Núvol de fum.
1: Seguim repassant més música aquí al Núvol de fum. Ara repassarem un parell de temes d'un recopilatori del segell anglès Short Span. Porta per nom aquesta recopilació Short Tracks i la formen fins a 22 peces que es mouen entre l'ambient, el dub i el techno, amb artistes com per exemple la lituana Emer, que presenta una peça sota el nom de Shell.

escoltem un altre tall d'aquest recopilatori, d'aquest Short Tracks del segell anglès Short Span, ara amb l'artista que coneixem ja prou bé, Sapa, que ofereix aquest tema titulat Gordon Comstock.

Tancarem ja el programa d'avui i amb ell la temporada amb Luigi Tozzi, que recentment ha publicat el quart volum de la seva sèrie Deep Blue en el segell Hypnus, on trobem fins a 7 remescles en clau ambient dels seus propis temes. D'aquestes ens quedem avui amb la que porta per títol Phantom Deep Blue.

doncs, amb Luigi Tozzi i aquesta remodelació del seu propi Phantom Deep Blue, arribem a la fi del programa d'aquesta nit, el número 536, i arribem també al final de la temporada 14 del Núvol de Fum. Un any més, agrair-vos doncs la vostra companyia a l'escoltar cada setmana el programa. És un plaer compartir amb vosaltres música ambient, música experimental, en temps com els que corren avui en dia, on tot va ràpid, on tot és immediat. Doncs és com dic moltes vegades, gairebé un acte de resistència a l'escoltar i al gaudir de la música ambient. Així que moltes gràcies per estar allà. Teniu el blog del programa núvoldefum.blogspot.com per escoltar tots els podcasts anteriors. I qui sap, potser durant l'estiu tenim alguna sorpresa, alguna sessió o alguna novetat en els canals habituals del Núvol de Fum, ja sigui a Mixcloud, en el blog del programa o fins i tot en els canals de stream que ja coneixeu i que teniu els enllaços en el blog. Moltes gràcies, una temporada més. Ens tornem a veure cap a mitjans, finals de setembre, amb el que serà la temporada 15 del Núvol de Fum. Ens trobem llavors.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a la teva botiga Veig de Mollet del Vallès, al carrer de Berenguer III.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora, sí senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Vinga, va, comencem, que tenim el programa carregadíssim, carregadíssim de bones cançons, com en aquest cas, l'Into the Groove de la Madonna, des dels anys 80, concretament el 86. Get into the groove de la Madonna, vinga, va! Come on, come on!

Get into the groove, mare meva. Quina mea cançó per part de la Madonna. Que m'encanta, i la línia de baix és brutal. Vinga, va, continuem. Anem amb Alice DJ i el seu Better Off Alone.

Alice DJ amb el seu Better Off Alone, que actualment d'aquesta cançó n'ha fet un remix amb David Guetta, si no vaig errat. Segur que l'heu escoltat per la ràdio i l'heu ballat a alguna discoteca. Vinga, va, anem amb Paraíso i el seu Bailando. Aquesta és un cachondeo, eh? Bailando, bailando, amigos. Adiós, adiós.

0: Bailando, bailando de paraíso. Tú y yo, el silencio loco. Amigos, adiós. Quina paranoia. Vinga, varen fins l'any 1990 amb una cançó que a mi m'encanta, la trobo superelegant. Això és un temazo al Regne Unit. Lonnie Gordon amb el seu Happening All Over Again. Això sona super noventero.
1: I'm in love again.

Again, que bona, Lonnie Gordon, des de l'any 1990. Happening all over again. La trobo una cançó tan guapa, de ballar, de discoteca, de bon rotllo, tot i que la lletra és una mica trista. A mi m'encanta. Vinga, va, anem a una altra, que aquesta jo la vaig ballar, però com un animal. El Can't Get You Out of My Head, des del 2001. La bona de la Kylie Minogue.

0: Can't Get You Out of My Head, ens deia la Kylie Minogue des de l'any 2001. Aquesta que ja l'has ballat, tu. A l'ABC, on va ser, on va ser? Ai, quin temazo, tu. Vinga, va, anem fins l'any 1988 amb una mega cançó preciosa del Michael Jackson, Man in the Mirror, des de l'àlbum Bad del 1988.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

megacançó, megacoral que tenen aquí. La colla del Michael Jackson amb el Man in the Mirror. Sembla un espiritual negre, aquesta part final, eh? Yeah, vinga, va, yeah, picant de mans. A better place than look at yourself and make the change. The Mirror, Man in the Mirror, 1988. Una passada. Que és bonica, clar que sí. Vinga, va, anem també fins l'any 1986 amb una megacançó que es diu Caribbean Queen. Sona aquesta? No, molt Love on the Road.

No More Love on the Run, en deia el bo d'en Billy Ocean, des de l'any 1986 amb el seu Caribbean Queen. Que sapigueu per això que aquesta cançó originalment s'anava a dir European Queen. Però van dir, vinga, va, Caribbean, que era una mica més exòtic, i la van canviar. I aquí va quedar. Vinga, va, anem amb la Viola Willis i el seu Gonna Get Along Without You Now. Se mola de festa sense tu, ara mateix. Viola Willis. Sí, és aquella de... Ah, ah, ah.

0: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
1: Has realitzat durant el 2025 o estàs realitzant aquest any obres per millorar l'accessibilitat al teu pis o casa? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar actuacions com ara canviar la banyera per plat de dutxa, instal·lar agafadors, ampliar portes, remuntadors d'escales i totes aquelles actuacions d'accessibilitat universal. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessart.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs sí, senyor, sóc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès, recopilatori dels 70, 80, 90 i 2000. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Doncs prepareu-vos, que el que ve ara és la canya. The Rhythm of the Night, Corona, des de l'any 1994. Com fa que no la ballaves, aquesta? Potser l'últim cop que la vas escoltar vas aquí, amb mi, quan la vaig punxar. The Rhythm of the Night. Vinga, va, fot-li fort aquí.

This is the rhythm of the night, ens deia la Corona. Aquesta cançó no em diràs que no et dona bon rotllo i ganes de ballar. Perquè estem aquí a l'estudi ballant, però vamos, com animals. Vinga, va, la que ve ara també és de ballar. Ja veuràs tu com comença això. Oita. Gonna make you sweat.

Dance Now. Què tal amb aquest CC Factory? Brutal, eh? Pues prepara't amb el que ve ara, perquè són els Run DMC amb el seu It's Like That. Mira com comença. And it goes a little something like this. Boom-bi-bobby, boom-bi-bobby. Running, boning, and you'll make you move on.

And that's the way it is. It's like that, Run DMC. Quina mega cançó. Que no se n'han fet versions d'aquesta cançó, mare meva. I agafar aquesta cançó com a base d'altres cançons també ha passat molt. Oh, quin temazo. Com el que ve ara. Rhythm is a dancer. Snap. Rhythm is a dancer. La vas ballar aquesta, va.

de Mr. Dance, en deien els Snap. Això és noventero, Eurobeat total. Com el que ve ara també és molt europeu, però no és tan maquinetis. Una mica de guitarreo del bo. Des de Suècia, Sleeping in my car, del duet Roxette, que al final no és un duet, és una banda. Però els dos cantamanyanes... no cantamanyanes, els dos cantants són el duet. Vinga, va, Roxette, Sleeping in my car.

Sleeping in my car. Quina mega cançó. Sí, senyor. Des de l'any 1994, si no m'equivoco. Des de Suècia, Roxette ens feien aquest temazo amb aquestes guitarres tan xules i aquestes veus i aquest tot. Una supercançó i animada. Com animada és la que ve ara, des de l'any 2008. Rio amb el seu Shine On. Aquesta cançó fa ballar a un coix. És tothom a ballar. One point me have been made clear. Love I go spread around the world, you know.

from the sun. Quin temazo, eh? Shine on the Rio. No t'agrada aquesta? A mi m'encanta. Ojo el que ve ara, perquè el que ve ara té uns quants dies. Ai, el Shut Up and Sleep With Me. Shut Up and Sleep With Me. Come on now, and Sleep With Me. Hey, hey.

And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh, just sleep with me. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? De fet, quan vaig fer la programació del programa, vaig dir, ostres, aquesta cançó, que bona. Vinga, va, la posarem, i aquí està, sonat. Vinga, anem amb una cançó que a mi em torna boig, que és de Global DJs, que és The Sound of San Francisco. Aquesta segur que l'has ballada més d'una ocasió. Sono San Francisco, Global DJ.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir.

compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pessigolles. Les pessigolles són aquella sensació experimentada en certs indrets del cos en issaquets estimulats lleugerament pel tacte, la qual provoca la rialla. Reia perquè li feien pessigolles a la planta del peu i no podia parar. Buscar les pessigolles o les coscarelles a algú vol dir provocar, mostrar-se impertinent, burxar. No li busquis les pessigolles, que de seguida salta aquell. Enviar algú a fer pessigolles als gegants vol dir engegar-lo dida, per molest o inoportú. Vaig enviar el meu germà petit a fer pessigolles als gegants perquè volia estar soles amb el meu xicot. Pessigollejar es refereix especialment a una cosa que frega la pell, que passa fregant-la fent pessigolles. Ai, no em passis el plomall pel nas, que em fas pessigolles i em faràs estornudar. També vol dir fer relet, és a dir, fer una moixaina i petit copet, com fa el palmell de la mà dels infants mentre diu «Relet, relet, paga dineret». A aquest nen li encanta que li facin relet. Per cert, n'heu fet mai? Popularment també parlem de tenir pessigolles al coll i no ens referim a l'acció de riure, sinó de tenir molèsties. Doctora, tinc unes pessigolles al coll que em molesten molt. Què em puc prendre? Pessigolles, cassogues, coscanelles, coscarelles, cossigolles, cossiguetes... En sabeu alguna variant més? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal i de Web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I el laburo de la càmera. Entenc que el laburo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, persones sensibles i intel·ligents que us apunteu aquesta setmana a un nou viatge de 2 hores a través dels paisatges sonors més al·lucinants del planeta. Salutacions cordials i abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rereguarda, i d'un servidor davant del micròfon. Persones amb l'engrescadora missió d'aconseguir que passeu una bona estona amb la nostra edició estiuenca número 71, última d'aquest any 2026. Avui tenim una edició amb una primera part especial en la que rescatem les músiques formidables de 3 de les bandes que estaran enguany a la 6a edició de Festival Més, petit gran festival de músiques del món, del Baix Montseny. Com de costum, l'entitat organitzadora és l'Associació Cultural Sense Ànim de Lucre, Palau Cultural Ateneu de les Arts. I en aquesta 6a edició, que tindrà lloc el divendres 11 de setembre amb el concert d'apertura i el dissabte 12 amb 3 propostes magnífiques, l'espai tornarà a ser el Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. Abans d'entrar en la matèria del dissabte, us direm que la banda convidada a Festival Més per el divendres 11 de setembre a les 21 hores és semiautòctona, amb part dels seus membres residents en el Baix Montseny. De Pocos, formació irlandesa i catalana, fa poc temps que caminen i encara no tenen enregistraments vàlids per a un programa de ràdio, però ja us avancem que ens delectaran amb una barreja de versions de 2 mítiques bandes irlandeses, els irreverents de Pogues amb el seu estil de punk rock cèltic i els clàssics de Dubliners en clau de folk en estat pur, així que la diversió cèltica està ben assegurada.

Com us dèiem abans, no tenim cap enregistrament disponible de Pocos, la banda irlandesa catalana que obrirà la 6a edició de Festival Més el divendres 11 de setembre a les 21 hores en el Centre Cultural Can Balmes de Palautordera. Així que la música que acabem d'escoltar, un tema deliciós anomenat Hora Buldumea, és obra de la banda que encetarà la sessió de 3 concerts més DJ del dissabte 12. A Bratia els vam descobrir en directe fa poc més d'un any i són per a nosaltres una de les formacions més autèntiques i engrescadores del panorama d'aromes balcànics que trobem a Catalunya avui en dia. La riquesa musical dels Balcans i l'energia i l'elegància del jazz manouche crea una proposta única i inconfusible. A Bratia trobem 4 músics de l'emblemàtica banda Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, guiats per la necessitat d'explorar un món musical encara per descobrir i que uneixen les forces amb un artista bregat en el llegat de Django Reinhardt, el tarragoní Pere Nolàs Turú al violí, el franco-canadenc Víctor Paradís a la guitarra manouche solista, el francès Julien Chanal a la guitarra manouche rítmica, el serbi Ivan Kovacevic al contrabaix i liderant el projecte, i el grec Stelios Togias amb percussions, han plasmat la trepidant unió entre l'infinit univers sonor dels països balcànics i l'energia, sobrietat i precisió del jazz manouche en el seu primer àlbum, Balkan Pomp Ignition, un títol que ja s'ha convertit en el lema de la banda. Anem amb altres 4 joies dels cosmopolites Bratia: Krivo Horo, Bratsko Horo, Susurro Kocek i Rue Poissonnière.

Després del Supers Bràcia i el seu jazz manuix balcànic, tindrem a Festival Més el dissabte 12 de setembre un duet català que l'any passat ho ha empatat la Fira Mediterrània de Manresa. Una sort i un privilegi el poder haver fitxat per al nostre Festival de Músiques del Món, els Fantàstics Terrae. El projecte ebrenc ens mostrarà l'escenari del Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera, una amalgama de sons, ritmes i cants que transpuen l'amor per uns paisatges, per un riu, per una terra. Andreu Peral i Genís Bagés s'agermanen per retre homenatge al lloc que els ha vist créixer, les Terres de l'Ebre. Terrae ens explica les històries de la seva gent, un poble humil i treballador, sempre ferm. El viatge musical que ens proposa aquest duet està ple de versos que ben segur ens ressonaran, ens emocionaran i ens faran somriure. Terrae entén la tradició com quelcom viu i en constant transformació. La seva proposta conjumina passat i present, on sintetitzadors, efectes de veu, loops i samplers dialoguen amb els sons més primitius, la veu i la percussió. Presentaran Nostre Gra, editat l'any passat pel segell Microscopi, el seu primer treball de llarga durada amb cançons que ens transportaran cap al passat amb una mirada cap al futur. Per anar fent boca, us mostrarem 5 joies dels ebrencs. Ja no en vols, pel camí de l'Ebre, Virgínia Imposta, en el Frente de Gandesa i La Clavellinera.

Entre les tres bandes que tindrem al festival més el dia 12 de setembre i quan acabi l'última, que us presentarem a continuació, hi haurà la música seleccionada per DJ Pure, l'alter ego d'un servidor, disposat a fer moure la carcanada a l'assistència. Amb la tercera proposta que tindrem aquell dia, continuarem en clau de folk fusionat amb electrònica gràcies a una formació procedent de Valladolid que ho està petant per tota la geografia ibèrica i que, si no anem errats, serà la primera vegada que aterrin en terres catalanes. De la Meseta cercen posar en valor la música tradicional castellana i lleonesa a partir de cobles, ritmes i balls que conformen el repertori popular que ha arribat fins als nostres dies a través de cançoners, treballs de camp i enregistraments diversos. De la Meseta defineixen el seu treball com folclorisme urbà. Panderetes, percussions i sintetitzadors són la base per a la reivindicació de la cultura popular. La pista de ball, la plaça, el club, el festival o la rave. Abraçant i ajudant-se dels ritmes i els gèneres musicals urbans actuals, Lucía López amb camp, percussions i ball, Laura Silva amb percussions i Santi Sierra, DJ, pandereta i cors, es presenten com una píndola contra el desarrelament que tant ens preocupa a la societat actual, reconnectant-nos amb les arrels i amb l'orgull per la pròpia cultura, en el seu cas, la de Castella i Lleó. Recordeu, teniu una cita amb Festival Més, petit gran festival de músiques del món del Baix Montseny, divendres 11 i dissabte 12 de setembre al Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. Entrades anticipades a la venda per Entràpolis a preus molt populars. Us deixem una estona amb 5 perles de El baile por ver amores, dels Fabulosos de la Meseta. 3 coplas para decir adiós, Pandereterita, Ay sí, Jota de la Narcisa i Rondadora.

Un cop desgranada la programació de la 6a edició de Festival Més, Festival de Músiques del Món, del qual som part productora i direcció artística, anirem fins al final d'aquesta quarta i última edició estiuenca de Més Enllà, amb 4 presentacions d'àlbums, amb els quals mantindrem una línia de sons mediterranis. Anirem primer al Regne Unit, amb Yaigara, una obra del projecte Sosjet 25, format per l'artista nascuda a Istanbul, Merve Erdem, el productor i compositor establert a Suffolk, Paul Elliott, i l'escriptor i arranjador establert a Brighton, Glenn Fallows. Un trio format per la curiositat compartida, l'humor i un amor per la narració que es mou amb fluïdesa entre idiomes, imatges i experiències viscudes. Prenent com a referència tradicional la música popular turca, un cop més passada pels sedars dels sons psicodèlics d'ascendència funk, Sosjet 25 ens convida a anar amb Yaigara, el seu debut discogràfic, a un viatge fabulós entre l'antic i el modern, amb peces sensacionals com les tres que hem escollit per compartir amb vosaltres, Bill Meze, Bir Anda i Hayal.

Seguirem en clau d'avantguarda en l'espai dels sons mediterranis amb Tradisco, el nou àlbum d'Electro Mascari Mirim, el projecte en moda DJ del nostre bon amic Claudio Cavallo Gernotti, músic, productor i director artístic italià d'origen romaní i salentí, nascut a la regió de la Pulla i fundador l'any 1998 de Mascari Mirim, màxims exponents dels sons contemporanis del sud de la península itàlica i creadors del concepte Tradinnovazione. Tradisco és el segon treball discogràfic d'Electro Mascari Mirim, el projecte amb el qual Claudio Cavallo mostra la seva vessant més innovadora, anant uns passos més enllà del que ja sol fer amb la seva fantàstica banda, remenant amb gosadia el folklore del Salento i d'altres contrades mediterrànies fusionat amb sons electrònics. Amb l'escolta de la música disco dels anys 70 i 80 del segle passat, Claudio va veure un territori sonor nou per explorar, especialment si aquest se centrava en les percussions tradicionals de la seva terra, però també d'altres regions italianes i de l'Orient Mitjà. Els resultats són peces ideals per al ball i el trànsit, hipnòtiques i estupendes com les quatre que hem escollit avui. Us deixem uns minuts amb Tradisco, el nou disc d'Electro Mascari Mirim, Cairo, Ieu, Babidi i Oriamo Pisulina Zumpachiriku.

Ens trobem ben a gust en territoris musicals itàlics i com que tenim a la nostra discoteca algunes edicions discogràfiques del País Transalpí pendents de mostrar-vos, aprofitarem avui per rematar l'última edició estiuenca amb altres dues propostes que ens han arribat des d'allà en els darrers mesos. Entre les regions de la Campània i el Laci, als vessants de l'antic volcà Roca Montfina, s'estén un paisatge on encara perduren rastres d'un món més antic. Coneguda com la Toràclia, aquesta xarxa de petits llogarets rurals ha conservat una rica tradició en què el cant acompanyava tots els aspectes de la vida, treballs agrícoles, celebracions, devoció religiosa, naixements i els ritmes quotidians d'una comunitat agrícola envoltada d'oliveres i boscos de castanyers. Aquesta és la font d'inspiració que ha donat vida a Bocci de la Toràclia, un àlbum fenomenal de Fico Freixe, el duet nascut a principis d'aquest segle i format per Maures Chiulo i Immaculat Argento, músiques que s'han dedicat a una extensa investigació de camp, buscant les últimes dones grans que encara portaven aquest repertori atàvic a la memòria i traslladant-lo amb molta fidelitat als formats i recursos sonors dels nostres dies. Folk en estat pur. Això és el que conté Bocci de la Toràclia, el nou disc de les Brigades Fico Freixe, del qual escoltarem sense pausa 5 joies consecutives: Ballarella, Carminella, Patipaglia, Vendemmia i Si Monaco.

Arriba el moment d'acomiadar aquesta edició de Messenger, última de les quatre estiuenques que han fet d'enllaç entre la passada temporada i la que començarà la setmana vinent i que serà ja la 24ena d'aquest humil espai radiofònic. Conclourem el viatge amb la presentació d'una meravella anomenada Irundini, nova obra discogràfica d'un duet italià format per dos músics que, malgrat ser encara joves, ja es compten entre els grans de les músiques del país transalpí, la cantant Iram Salzano i el virtuós de la guitarra batente Marcello De Carolis. A tots dos ja els coneixien per treballs propis o amb d'altres artistes, però Irundini és el primer que ens cau a les mans d'Iram Salzano i Marcello De Carolis com a duet. El fonament de l'àlbum és el so tradicional, però Salzano i De Carolis no es conformen amb l'afany de preservació. Més aviat van un pas més enllà per posar en moviment aquestes tradicions sonores i contribuir així a la necessària evolució que els farà sobreviure. Us direm adeu per avui amb 5 composicions ben brillants de Irundini, el nou disc d'Iram Salzano i Marcello De Carolis. Malandrina, Irundini, Lucana, Te Pretiene i, si queda temps, Sona Guitarra. Som sempre a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Escolta, Zicar.